0: Hola, què tal? Bon dia. Avui és divendres, és 24 de juliol. Aquesta nit, dormir no ha sigut gens fàcil. La Vall d'Albaida es desperta després de viure el punt àlgid de l'onada de calor, amb una calor sufocant que, passada la mitjanit, encara deixava prop dels 30 graus a Ontinyent, Albaida, l'Olleria, Benigànim, Aielo de Malferit o Bocairent, i una humitat molt elevada que ha disparat la sensació des de xafor. Anem ara amb l'oratge del dia. Sincerament, ahir l'onada de calor es va pillar a tots i totes. No obstant això, pareix ser que les temperatures van a baixar, però tan sols un poc, eh? No podem encara cantar victòria, perquè al cap i a la fi les temperatures continuen sent altes. Lluís Francesc, bon dia.
1: Hola, Tomàs, molt bon dia. Cap de setmana amb temperatures en progressiu descens a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. De moment, este divendres seguim amb avisos per altes temperatures. Tindrem temps estable, poc nuvolós, amb vent moderat de component variable durant la jornada del divendres, amb temperatures màximes que estaran al voltant dels 38 graus. Les mínimes seran molt altes, però aniran baixant durant els pròxims dies, sobretot de cara a diumenge. Dissabte la temperatura ja rondarà els 35 graus, sense avisos, i amb vents de mestral que per moment podem bufar moderats, i diumenge baixen de nou les temperatures amb nuvolositat que serà creixent amb les hores i probabilitat d'alguna tempesta vespertina, fins i tot podia ploure en qualsevol moment de la jornada.
0: I us dono unes dades d'ahir. Mira, 43 graus a Albaida, també a Ontinyent, a Fontanars dels Alforins, i 42 a Aielo de Malferit. No és poca cosa, la veritat. Però en aquests moments la temperatura a Ontinyent és de 24 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 23 i els 26. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 25 a Terrateig i 26 a Quatretonda.
2: Després de l'èxit de les dues edicions anteriors, este dissabte 25 de juliol a les 11 de la nit, torna a l'Olleria a disfrutar d'una nit esgarrifosa de supervivència zombi. Consulta els detalls de l'inscripció en la web lovezombies.es. Els menors de 15 anys hauran d'estar acompanyats d'una persona adulta i de 16 i 17 anys amb una autorització prèvia. No t'ho perdes. Vine a viure una nit de terror a l'Olleria.
3: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunitat. agbengineers.com.
0: Ontinyent ampliarà enguany l'oferta de la Gran, l'espai del Museu Tèxtil durant les festes de monos i cristians, amb més dies d'activitat, horaris més amplis i una programació reforçada. El Museu Tèxtil obrirà del 17 al 24 d'agost, des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada, amb una oferta que combinarà música en directe, gastronomia, exposicions i activitats familiars. Entre les novetats destaca l'ampliació del tobogán gegant a dissabte i diumenge, la instal·lació de dos nous jocs d'aigua i una ludoteca, amb més de 15 jocs gegants. A més, el restaurant NAC assumirà el servei de restauració amb una proposta que inclourà tapes, arrossos, fideuà i carn i marisc a la brasa. Àngels Muñoz és la regidora de festes.
4: Donar una oferta per a que les festes de morts i cristians no les puguen disfrutar soles els festers o aquelles persones que els agrada anar a veure els actes, no? El que vol...

0: igual la gent puga menjar, puga beure, puga gaudir de música en directe. Vam pensar que el que calia simplement era continuar, millorar i ampliar allò que havia estat un èxit.
1: Crec que Ontinyent està posant-se de moda gràcies a la gran, gràcies a la faena tant del NAC com de l'Ajuntament d'Ontinyent com de la Societat de Festers, i està sent un referent en el que és l'oci en els dies d'estiu.
2: I al web de Ràdio Ontinyent tenen tots els detalls de la programació. Si continuem a la capital de la Vall d'Albaida, l'Ajuntament impulsarà una oficina de mediació en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de València per ajudar a resoldre conflictes entre propietaris i llogaters i afavorir que més habitatges buits isquen al mercat de lloguer. El servei previst per a l'1 d'octubre s'emmarca dins del Pla Integral d'Habitatge 2026-2030 i oferirà mediació gratuïta abans d'arribar als jutjats. A més, el consistori estudia crear una línia d'ajudes perquè els propietaris puguen contractar assegurances contra impagaments i altres incidents, amb l'objectiu de donar més garanties i incrementar l'oferta de lloguer a la ciutat. L'oficina s'ubicarà a la delegació del Col·legi d'Advocats d'Ontinyent. I també d'ajudes, l'Ajuntament ha obert una nova convocatòria de les mateixes al transport per a estudiants que cursen els seus estudis fora del municipi, unes sol·licituds que es podran presentar fins al 20 d'agost. I a la crònica política, ens uneix crítica al vot del PSPB i compromís a la Diputació de València després que els dos grups no donaren suport en la Comissió d'Hisenda a una ajuda de 40.000 euros per a Adiem, destinada al programa de suport integral a persones amb problemes de salut mental i a les seues famílies. La proposta va eixir avant amb els vots d'en Suneix, PP i Vox, i es votarà definitivament en el pròxim ple provincial. La vicepresidenta primera de la Diputació i portaveu d'en Suneix és Natàlia Anguís.
3: En este cas és especialment dolent, perquè si haguera estat per compromís i PSOE al ple de la Diputació no es tractaria l'ajuda de 40.000 euros a una entitat tan volguda per totes i tots com a Diem. Des d'ací demane tant a Compromís com a PSOE que en el plenari de la Diputació, almenys, voten a favor de l'ajuda a Diem.
2: I en un minut entrem en comarca i també en l'agenda del cap de setmana. Carregadeta, eh?
4: Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacificoaudi.com.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: La Unió Llauradora ha creat un col·lectiu de propietaris afectats pel futur corredor estatal d'hidrogen previst entre 2028 i 2029 per defensar expropiacions transparents i indemnitzacions justes. A la Vall d'Albaida el projecte afecta els municipis d'Ontinyent, Albaida, L'Olleria, Agullent, Aielo de Malferit i Bocairent. Escoltem a Salva Bosch, que és el tècnic d'expropiacions de la Unió.
8: Estem a favor de la transició energètica i de les infraestructures estratègiques, però exigim que no es facin a costa de llauradors i ramaders. Allò no es facin expropiacions, reclamem transparència, valoracions objectives i indemnitzacions justes que cobrisquen realment els danys i perjuïs ocasionats. També demanem que es minimitzin les afeccions durant les obres i que els terrenys recuperen tota la seva capacitat productiva una vegada finalitzades.
2: I la residència de la tercera edat Sagrat Cor de Bocairent afronta l'estiu amb totes les habitacions climatitzades. L'Ajuntament ha completat la instal·lació d'aire condicionat a les 20 habitacions de la primera planta, culminant un projecte executat en dues fases gràcies als pressupostos participatius decidint per Bocairent. I pel que fa a l'agenda, recorden que demà, cita destacada, concert extraordinari del centenari del Mestre Ferrero, que reunirà per primera vegada les quatre societats musicals de la ciutat en un mateix escenari, a l'esplanada de Tortosa i Delgado. Recordar-los que ja ha donat l'inici oficial a la Fira de Sant Jaume d'Albaida. Avui tenim a les 6 de la vesprada concert i a les 10 i quart de la nit un festival de bandes a aquest municipi. També a Agullent, avui tenim el Molí Faniner, concert d'Andreu Valor, i demà a Bocairent començarà les festes en el marc del mig any i també de la festa del panellet d'aquest municipi. I ens acomiadem recordant-nos que en l'àmbit esportiu poden recuperar al web de Ràdio Ontinyent l'entrevista realitzada al director esportiu de l'Atzeneta, a Jesús Soler. Avui està de Guàrdia Ontinyent la farmàcia Neus Torrejón Quilis, a la Vall d'Albaida, la del Palomar.
9: Las 7:30, las 6:30 en Canàries.

0: I a la crònica política de la jornada, ens uneix ha criticat el vot del PSPB i Compromís a la Diputació després que els dos grups no donaren suport en la Comissió d'Hisenda a una ajuda de 40.000 euros per a Adiem, destinada al programa de suport integral a persones amb problemes de salut mental i les seues famílies. La proposta va girar avant amb els vots d'ens uneix, Partit Popular i Vox i es votarà definitivament en el pròxim ple provincial. La vicepresidenta primera de la Diputació i portaveu d'ens uneix és Natàlia Anguix.
1: En este cas és especialment dolent, perquè si haguera estat per Compromís i PSOE al ple de la Diputació no es tractaria l'ajuda de 40.000 euros a una entitat tan volguda per totes i tots com a Diem. Des d'ací demane tant a Compromís com a PSOE que en el plenari de la Diputació almenys voten a favor de l'ajuda a Diem.
0: I del PSPB PSOE d'Ontinyent us contem que celebra avui el seu tradicional sopar d'estiu que reunirà prop d'un centenar de militants, simpatitzants i càrrecs institucionals. L'acte comptarà amb la participació de la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torró, així com la delegada del govern, Pilar Bernabé, i altres representants socialistes. La trobada servirà, segons els socialistes, per tancar el curs polític i reivindicar, sota el lema "Recuperem el que importa", el treball dels governs en matèria de reindustrialització, serveis públics i cohesió social. Són les 8:26.
2: Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín. Si eres de ya de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now.
3: Te esperamos en Miferauto, tu concesionario SEAT en Xàtiva, Alcoy, Gandía, Alcira y Ontinyent.
4: Oye, ¿y tú cada cuánto lavas el coche?
5: ¿Yo? ¿Todos los días?
4: Entonces, tú más que un coche limpio, tienes un coche clean.
5: Suscríbete a Repsol Clean desde 4,95 euros al mes y lava tu coche a diario. Con productos de primera calidad en más de 570 áreas de lavado. Repsol Clean, el mejor lavado de Repsol.
0: La Unió Llauradora ha creat un col·lectiu de propietaris afectats pel futur corredor estatal d'hidrogen, previst entre 2028 i 2029, per defensar expropiacions transparents i indemnitzacions justes. A la Vall d'Albaida, el projecte afecta els municipis d'Ontinyent, Albaida, L'Olleria, Agullent, Aielo de Malferit i Bocairent. Salva Bosch és el tècnic d'expropiacions de la Unió.
6: Estem a favor de la transició energètica i de les infraestructures estratègiques, però exigim que no es facin a costa de geogradors i ramaders. Allò no es facin expropiacions, reclamem transparents, valoracions objectives i indemnitzacions justes que cobrissin realment els danys i perjuïcis ocasionats. També demanem que es minimitzin les afeccions durant les obres i que els terrenys recuperen tota la seva capacitat productiva una vegada finalitzades.
0: I també de comarca, la residència de la tercera edat Sagrat Cor de Bocairent afronta l'estiu amb totes les habitacions climatitzades. L'Ajuntament ha completat la instal·lació d'aire condicionat a les 20 habitacions de la primera planta, culminant un projecte executat en dues fases gràcies als pressupostos participatius Decidim per Bocairent. I tenim poc més d'un minut per a contar-vos l'agenda d'aquest cap de setmana. Demà, recorde, la cita més destacada on tinguem també el concert extraordinari del centenari del mes de Ferrero, que reunirà per primera vegada les quatre societats musicals de la ciutat en un mateix escenari, a l'esplanada de Tortosa i Delgado. Recorden que ahir va donar inici oficialment la Fira de Sant Jaume a Albaida i que avui tenim activitats des de les 6 de la vesprada i que continuaran també a les 10 i quart de la nit amb el Festival de Bandes d'Albaida. Per altra banda, a Agullent, avui tenim la visita d'Andreu Valor al Molí Fariner i també contar-los que el monestir del Corpus Christi de Llutxent acollirà demà a les 11 de la nit una gran gala d'òpera i sarsuela en homenatge a Montserrat Caballé dins del Festival Internacional de Música de Llutxent. I als esports, l'Ontinyent Club de Bàsquet ha anunciat el fitxatge de Javier Pinilla per a l'ES de Tontiré masculí i la renovació d'Adrià Vilagran. En el femení, continuen Ana Piera i Maria Fenollosa. I torna Maria Salvador. Avui està de guàrdia Ontinyent la farmàcia Neus Torrejón Quilis, a la Vall d'Albaida, la del Palomar. Recorden que per la vesprada tenim avís groc per calor i tempestes. Que tinguin bon dia.
2: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
7: 8:30, 7:30 en Canarias. Vamos ya con el tiempo del abierto en Hoy por Hoy.
8: CaixaBank patrocina este espacio.
7: El abierto hoy con Gonzalo Velasco. Hola, Gonzalo.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
7: Estefanía Molina. Hola, Estefanía.
10: Buenos días, Pedro.
7: Y en Barcelona, Josep Ramoneda. Hola, Josep. Muy buenos días.
11: Hola, buenos días.
7: Bueno, me vais a permitir que sumemos algunos testimonios de lo que está pasando en Madrid y en Ávila. Ya saben que, y si no lo saben, porque se acaban de despertar y estaban en otra cosa.

0: Menos para ti, que, como todos los fines anteriores, te toca trabajar. El fin de semana, para ti y para todos los demás, nosotros no volveremos mañana. Nosotros el fin de semana descansaremos, pero volveremos el lunes. Hasta el lunes, adiós.
1: Ya me la pela, me la pela, sí que sí, ya me la pela, que ahora sí. Llama la pela.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Radio Ontinyent, Cadena SER.
3: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
4: Bon dia, molt bon divendres 24 de juliol ja. Encarem el final de la setmana amb un respir després de la intensa calor d'ahir. Les temperatures es donen una xicoteta treva, encara que la nit ha tornat a ser sufocant i molts haureu dormit amb les finestres obertes o directament amb el ventilador o l'aire condicionat treballant a ple rendiment. Per davant tenim un cap de setmana carregat de propostes a tota la Vall d'Albaida, festes, música, cultura, espectacles, activitats per a tots els públics i molt d'ambient als nostres pobles. De moltes d'elles parlarem al programa d'avui, però ja sabeu que podeu consultar tota l'agenda completa al web de Ràdio Ontinyent, a l'app de la SER i també a les nostres xarxes socials on trobareu tota la informació actualitzada. A més, avui, 24 de juliol, es celebra el Dia Internacional de l'Autocura, una jornada que ens recorda la importància de cuidar-nos tant físicament com mentalment. En dies de tanta calor com els que estem vivint, hidratar-se, descansar i protegir-se del sol també formen part d'eixa cura personal que no hauríem d'oblidar mai. I abans de començar, una última cita, una última recordatori, vos informem o vos recordem que demà dissabte també estarem en directe, ací a Ràdio Ontinyent, sí, de 1 a 2 del migdia oferirem un programa especial dedicat al centenari del mestre Ferrero i al gran concert commemoratiu que es celebrarà per la vesprada a l'esplanada de Tortosa i Delgado. Així que ja ho tenim tot preparat, ja ho tenim tot a punt. Comença una nova edició d'aquest espai, d'aquest Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Gràcies, com sempre, per triar-nos un dia més i comencem. I anem a donar-li la benvinguda al nostre meteoròleg per conèixer quina és la previsió que ens espera per a les properes hores i per al cap de setmana. Lluís Francesc, bon dia.
5: Hola, Esteban, què tal? Molt bon dia. Este divendres hem tingut intervals d'uns baixos en alguns punts del llevant. A més, estem tenint núvols mitjos i alts al sud-est amb molta calitxa. Això és principal. De cara a la vesprada, aguardem que es desenvolupi nuvolositat d'evolució al terç oriental peninsular. De moment, el cap de setmana l'aguardem amb temperatures en progressiu descens a Ontinyent i a la Vall d'Albaida divendres. Seguim amb avisos per altes temperatures i per tempestes a l'interior sud de la província de València. Temps estable, poc nuvolós, anant a nuvolositat d'evolució, amb vent variable durant el divendres i temperatures màximes al voltant dels 38 graus. Les mínimes estan sent molt altes, però aniran baixant els pròxims dies. Dissabte, les temperatures ja rondaran els 36, sense avisos, i amb vent semestral per moment moderat. Si diumenge baixen de nou les temperatures i la nuvolositat serà creixent amb les hores, amb probabilitat d'alguna tempesta vespertina. I la setmana pròxima es presenta estable, però això sí, les temperatures pujant. Ens anem en refranys, hem de dir que en juliol, pobre del que estiga al sol, gran veritat, i una altra que parla del santoral de Santa Cristina, que és avui, 24 de juliol. Moltes felicitats a les Cristines. Diu, per Santa Cristina, la calor apreta i el raïm madura. Molt bon cap de setmana.
4: Moltes gràcies, Lluís, i bones vacances, perquè Lluís Francesc avui agafa vacances i durant uns dies no estarà amb nosaltres oferint-nos la informació meteorològica. Això no vol dir que no oferim la informació meteorològica als diferents espais informatius de Ràdio Ontinyent. Tomàs Marín, bon dia.
6: Bon dia, Esteban, què tal? Bons refranxes d'avui,
4: sí, sí, ens sorprèn sempre Lluís Francesc.
6: Calor i felicitats a Cristina, a totes les Cristines que s'escolten.
4: Efectivament.
6: Bueno, avui les temperatures, sincerament, dies que ens està donant un poquet de treva. Jo no sé què dir-te,
4: Estava mirant ara les temperatures i jo penso igual que tu.
6: És una botxeria, eh? Sí. Mira, vaig dir-te la temperatura màxima en estos moments a la Vall d'Albaida. 38 graus a la Rambla de Mariola Bocairent. Per això són tan pesats de dir cada dos per tres que vagin amb molta, molta cura a les muntanyes, perquè són 38 graus els que tenim a hores d'ara en la zona de la Serra de Mariola, al Parc Natural de la Serra de Mariola. Bueno, temperatures, a Ontinyent en tenim en estos moments 32 graus. Està bé, t'ho compre, senyor meteorologia.
4: Sí, per a un dia d'estiu, un 24 de juliol, val, no?
6: Saps el que passa a la Bascorra?
4: Sí.
6: Fa molta basca.
4: Sí,
6: la sensació... Es nota moltíssim, la sensació és de deixar favor total i d'estar pesats.
4: No sé si vas escoltar o vas veure ahir que els nostres companys de la cadena Ser la Comunitat Valenciana deien que, per exemple, a Sumacàrcer ahir s'havia tingut una sensació tèrmica de 61 graus.
6: Volen rècords tots i estan lluitant ahir pel rècord, però per sensació tèrmica no crec que guanyen, tindrà que ser per temperatures. És que crec que tenien 40, que per al dia d'ahir del que va ser i els registres que van tindre... No era un lloc que digués que anava a eixir el dia següent de les notícies, però és que amb aquesta sensació tèrmica, espero que es quedaren tots i totes en casa, perquè, mare meua. Bueno, 32 graus a Ontinyent, la temperatura a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, es troba entre els 30 i els 36, i com sempre us donem dos exemples. Tenim 32 a Terrateig i 33 al municipi de Guadasséquies.
4: Doncs vinga, amb aquestes temperatures, amb la previsió que ens ha fet Lluís Francesc, anem amb la picaeta.
2: Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. La picaeta.
1: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá.
4: Doncs anem a posar damunt la taula quin és el contingut d'aquest programa i quin és el contingut de l'informatiu del migdia, del Hora 14, que ens està preparant Tomàs Marín per a que a partir de les 2:17 del migdia vos informem d'eixes notícies que hi ha en esta jornada. Així, al Hoy por Hoy d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, repassarem tota l'actualitat esportiva. Començarem amb eixa actualitat esportiva de la setmana amb Tomàs Marín en una nova edició d'Estiu Esportiu. A més, parlarem de les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria amb el regidor de festes, Juan Ricardo Ruano,

0: La cultura també serà protagonista amb Maria Zamora i Patricia Ferrero, que ens presentaran l'espectacle de màgia i humor Trobant el punt, que arriba este diumenge a la plaça de la Vila de l'Olleria. I tancarem el programa amb més agenda, ho anunciàvem ahir, amb el cantautor valencià Andreu Valor, que ens presentarà el seu nou disc Els camins que elegim, abans del concert que oferirà esta nit dins del cicle Cançons a poqueta nit al Molí Fariner d'Agullent. Així que tot això és el que tenim preparat en aquest programa fins les 2 de la vesprada. Tomàs, per a l'hora 14.
1: Poqueta cosa d'agenda, eh?
0: Sí, sí.
1: Que a l'hora 14 també ve carregadeta d'agenda. Bueno, és que és un cap de setmana, podem dir en tota la setmana, històric, sincerament. Sí, sobretot sí, sí, per el que tenim demà a l'esplanada de Tortosa i Delgado, eh? I ese concert que reunirà les quatre bandes d'Ontinyent en el marc del centenari del mestre Ferrero. Al web de Radio Ontinyent tenen tota la informació i a més estem preparant una web ben xuleta que vos contarà tota aquesta agenda a nivell comarcal que tenim de cara al cap de setmana. Bueno, vull començar este abans de l'hora 14 amb una dada que es donava ahir a Bamet a les 12:15 de la nit. Te puc dir que 20 municipis, 30 municipis a nivell autonòmic superaven els 33 graus. A la Vall d'Albaida no ens quedaven curts, perquè a Atzeneta d'Albaida, Agullent i Ontinyent, entre altres, també superaven esta temperatura a eixa hora. Parlarem de l'horatge, sobretot del que ve de cara al cap de setmana. Pareix ser que el diumenge anem a tindre un poquet de descans pel que fa a les altes temperatures.
0: Un igualment respir, eh?
1: Estem molt pendents, estem molt pendents. Bueno, del dia a dia i d'eixa actualitat que emana, com no, parlarem de l'agenda del cap de setmana, parlarem de diverses qüestions relacionades en la crònica política de la jornada, perquè avui tenim visites importants a Ontinyent i altres qüestions a destacar. Parlarem d'ajudes en el marc de memòria històrica per a tres municipis de la Vall d'Albaida, Ontinyent, Alfarrasí i la Pobla del Duc. També ens centrarem en diverses actuacions que estan realitzant també per tota la comarca i altres claus que al llarg del nostre hora 14 aniran descobrint. Són molts temetes, moltes coses a contar-los i no vull fer tants spoilers, xe.
0: Perfecte. Doncs parlaves abans de, o ho hem nomenat, no?, de tanta programació que n'hi ha este cap de setmana i encara no tenim el fort de les festes que esclaten, podríem dir, doncs al voltant del 15 d'agost, que hi ha molts pobles de la nostra comarca en festes, però està ja lo de Malferit en festes, està Benicolet començant les seues festes i no recorde si hi ha algun poble més que està
1: Guadasequi en també està en marxa, està començant. Este cap de setmana tenen dos actes, tant dissabte com diumenge.
0: Sí, este bueno, no ho sé, anava a dir un acte, però no sé si esta setmana o és una altra setmana.
1: Diso que
0: Canya i tapa
1: és este cap de setmana.
0: Veus, amb la música de la banda Amics de la Música de Guadasequies, que, i a banda de tota la de més agenda.
1: Si volen anar a veure Sarsuela, si volen escoltar música en directe, si volen anar a fer-se el refresquet, si volen anar-se'n de festa també en la Fira de Sant Jaume d'Albaida. És que no és poca cosa, és
0: no,
1: que
0: no,
1: van,
0: no.
1: És un cap de setmana per a gaudir.
0: Bueno. Gràcies, no.
1: Seguim parlant. Fem dos o tres consellets i de seguida ens trobem per a l'estiu esportiu.
0: Bueno, anem a ficar un poquet de musiqueta.
1: Vinga,
0: perquè
1: va.
0: És una de les cançons que també ha format part de la playlist espanyola del Mundial.
1: Clar que sí. Va sonar al final del partit quan van guanyar Espanya.
0: Sí, efectivament.
1: Al final, i també he vist vídeos pels carrers de Nova York, per Times Square, és a dir, que... I he llegit una notícia, sí que és de veres, si no recorde mal de les províncies, que s'han triplicat o quadruplicat les escoltes de Un beso y una flor de Nino Bravo. Així que una alegria.
0: Sí. Una alegria per a la Vall d'Albaida, una alegria per a Llelo de Malferit.
1: Clar que sí.

0: De divendres a l'estiu és moment de posar el focus en l'actualitat esportiva de la Vall d'Albaida. Els equips encaren les primeres setmanes de preparació, els clubs continuen tancant les seues plantilles i ja coneixem bona part dels moviments del mercat abans que comence la competició. Repassem totes les novetats del futbol comarcal, però també del bàsquet, l'atletisme, el triatló, el ciclisme o el tir amb arc, en una nova edició d'estiu esportiu. Tomàs Marín, hola de nou.
1: Hola de nou, Esteban. Bueno, són dies, sobretot, carregats d'inicis, de retrobaments, de coneixement i de, com no, preparar ja una nova temporada que de segur se presenta apassionant. I comencem parlant de l'Ontinyent 1931, que ja afronta esta nova temporada amb un projecte renovat, com bé saben, tant dins com fora del terreny de joc. Vos conte cosetes respecte a l'assemblea d'estiu que va fer fa unes setmanetes. Els socis van aprovar els comptes i el pressupost del club, així com el manteniment dels preus dels abonaments, que continuaran en 60 euros per a general i 100 euros per a tribuna. D'altra banda, hi ha més tipus de carnets especials. A la tribuna marquesina el preu és de 80 euros, mentre que el de llotja serà de 135. L'abonament general jove valdrà 40 euros, un carnet destinat als joves d'entre 16 i 18 anys. Els aficionats de l'Ontinyent poden fer els seus carnets a partir d'aquest d'aquesta assemblea van començar a poder realitzar aquests abonaments i poden adquirir-los al web de l'Ontinyent 1931 i també a l'estanc Pio 12. A més, estan habilitades les oficines de l'Estadi Clariano en horari de 6:30 a 8:30 tant dimarts com dijous. També en l'assemblea es va donar compte de les obres del Clariano, que bé recordaran que estan finançades per la Diputació de València amb més d'1,5 milions d'euros. Unes actuacions que inclouran finalment el canvi de gespa artificial amb una inversió superior als 200.000 euros. Deixem ara enrere l'assemblea després d'aquest repàs ràpid a tot el que es va parlar en la mateixa i ens centrem ja en l'àmbit esportiu. El nou projecte de Rubén Sanz, l'entrenador madrileny, mantindrà una important base de la plantilla de la passada temporada. Han renovat Simo Reig, Andreu Serrano, David Micó, Robert Bas, Pau Sánchez, Alberto Osoro, Jorge García i el capità, Juanan, futbolistes que continuaran liderant l'equip en aquesta nova etapa. Per a reforçar la plantilla han arribat Alejandro Roth, Jeffrey Flores, Juanvi Muñoz, Dani Giner, Trujillo, Guille Andreu, Víctor Revert i Jorge Ruiz. Escoltem a l'última.
2: Hola a todos, soy Jorge Ruiz, nuevo jugador del Ontinyent. Y nada, deciros que tengo muchas ganas de empezar y muy contento de pertenecer a este histórico club y esta gran familia. Siempre Ontinyent.
1: I en canvi, l'Ontinyent 1961 ha viscut una important renovació del vestidor amb les eixides de Vicent Fluixà, Pedro Sempere, Alberto Oca, Ivan Albert, Dani García, Pablo Francés, Andreu Vibó, Gaiz Cabuades, Rafa Martínez, Lluís Felipe, Vicent Martínez i Miguel Richard. La pretemporada, per cert, arranca avui, amb les habituals proves físiques i mèdiques als futbolistes. Ja dilluns serà el moment en el que la plantilla de Rubén Sanz complete el primer entrenament sobre la gespa del Clariano i comença el treball de camp a cara a la nova campanya. L'equip disputarà, pel que fa a la pretemporada i els seus partits, 7 amistosos. Començaran l'1 d'agost davant el Yeclano Deportivo al Clariano, partit solidari a benefici de Diabetes 0. Després arribarà el derbi davant el Bocairent, que també tindrà aquest component solidari i benefici. També comptar los que jugaren contra el Javia, Villarreal en el Trofeu Unió, el tradicional partit de festes davant la Nucía i per acabar els duels davant el Rayo Ibense i l'Utiel. I per tancar, el cos tècnic incorpora Rafa Cebrián com a nou analista, exentrenador del Deportivo Ontinyent, mentre que Kiko Ferrero i Juan Navarro es faran càrrec del juvenil, completant així la nova estructura esportiva del club de cara a la pròxima temporada. És a dir, moltes, moltes novetats que anirem repassant a Radio Ontinyent Cadena Ser. I l'altre equip de la tercera federació del grup 6C, que és la Geneta, ja inicia la pretemporada, o va fer ahir, amb l'objectiu de deixar enrere el patiment de la passada campanya i viure una temporada molt més tranquil·la a Tercera Federació. L'equip va aconseguir la permanència en les últimes jornades, com bé recordaran. El director esportiu, Jesús Soler, que es va passar pels micròfons de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, es va mostrar prou il·lusionat, sobretot amb els fitxatges, les renovacions i la continuïtat de Luis Miguel Garrido, Garri com a entrenador del primer equip. Ens va contar que la plantilla encara no està tancada i que el club preveu incorporar dos futbolistes listes més. Anem a escoltar les paraules de Soler.
3: Hi ha algun fitxatge que encara no està anunciat per temes burocràtics i després pues, estem encara intentant incorporar un parell de peces i res, al final el míster vol una plantilla pues, 20 jugadors i res, de no tindre moltes lesions perquè ell, pues, a veure, tiene 22 jugadors, sí, sempre és millor en cas, però és millor i és pitjor, perquè en 22 jugadors ja s'han de quedar 4 o 5 sense entrar en convocatòria, i bueno, males cares i tal. Però bueno, ell, les incorporacions que han fet crec que ens poden donar molt, poden donar molt, gent experimentada, gent que conec, i després gent jove també, que hem fitxat gent jove, però ja que porten algun any en tercera divisió i que i tenen moltes ganes de mossegar el que volen nosaltres.
1: I contar-vos també que pel que fa als equips de la Lliga Comunitat, bueno, a l'equip de la Lliga Comunitat, el nostre únic representant a la Vall d'Albaida, el Benigànim, que recorden, ha fitxat a José Manuel Rueda com a entrenador, es continua perfilant el planter de cara a la pròxima temporada. Us contem l'últim fitxatge que fa, disculpeu, Alejandro Peiró, que davanter de 25 anys procedent de l'Olleria. Per altra banda, la primera valenciana, pel que fa a l'Olleria, podem contar-vos que el seu entrenador, José Enrique Lluc, ja ha començat a treballar amb els seus jugadors, amb el cos tècnic, i també podem destacar ja quins van a ser els partits i el calendari de cara a la pretemporada. El dia 11 d'agost començaran amb el primer partit davant el Montaverner, el dia 14 contra el Moixent, el 17 rebran a l'Olimpí de Xàtiva, el 21 al Rayo i Vence, el 25 visitaran a l'Albaidense i tancaran la preparació el 27 d'agost davant el Canals. I el Jutgent també, que ha apostat per la continuïtat de Roberto Carlos com a entrenador del conjunt rabosut, us podem contar també que tenim novetats respecte a la pretemporada, una pretemporada que començaran el pròxim dia 7. Anem a escoltar les paraules de l'entrenador del Llutxent.
4: Doncs ahir van començar la pretemporada en el Llutxent, pot ser que siga un poquet matiner, però bueno, el començament, però és igual que la primera setmana de setembre, el primer cap de setmana comencem la Lliga, que és important, pues, tindre 5-6 setmanes de preparació per a aquest començament, no? En quant a la plantilla, creiem que bueno, la tinguem pràcticament tancada. Sí que és cert que si hi hagués alguna oportunitat de mercat, pues podríem fer-se avant, no? Perquè tinguem dos fitxes lliures de moment. I bueno, amb la màxima il·lusió afrontem la temporada. Com ja el vaig comentar, vulguem com a mínim igualar lo de l'any passat. Sempre n'hi ha que mirar un poc més, no? I clar, tots volen millorar el paper que van fer. Finalment, pues, en quant a partits de pretemporada, pues, ja aniré dient, però bueno, el primer serà el dia 7 d'agost, que fem un triangular en companyia de Montaverner i Real de Gandia en Real de Gandia, i bueno, serà la primera pedra de toc, no?, que es diu, per a veure com va el treball fet hasta aquest dia.
1: I també la primera valenciana, ja novetats al Deportiu Ontinyent, ja coneixem el seu entrenador, serà Àngel Guarner, exentrenador del juvenil de l'Ontinyent 1961, que va fer una molt bona temporada en la 25-26. Per altra banda, renovació, la primera renovació del Deportiu Ontinyent és el capità José Baello, i el primer fitxatge és Lucas Martí, procedent del Montaverner. I a la segona valenciana, on tenim la principal novetat, després d'ixe ascens del Bocairent, és la continuïtat de Miquel Úbeda com a entrenador. I per destacar un fitxatge, el de Pitu Plazuelo, migcampista amb experiència al futbol català i format en pedreres com el Barça, l'Espanyol o la Damm. La pretemporada del Bocairent començarà el 6 d'agost amb un partit benèfic davant l'Ontinyent 1931, com bé us comentava abans, i continuarà amb cites contra el Viarense, el juvenil de l'Ontinyent 1961, l'Onil i el...

0: el Rayo Ibense B. I en futbol femení, el Deportiu Ontinyent femení ja ha començat la pretemporada i afronta avui el seu debut al Cotif, primer partit de pretemporada. Les ontinyentines jugaran a les 6 i mitja davant l'Elche i disputaran el segon partit diumenge també a les 6 i mitja davant la ULF Academy. I ens anem ja al poliesportiu, parlem del 24 hores esportives d'Ontinyent. Gran èxit, va tornar a reunir més de 2.000 participants en una nova edició d'esta gran festa de l'esport al poliesportiu municipal. Van tindre de tot, gran participació i presència d'esportistes de diferents punts de la Comunitat Valenciana i d'altres territoris. Durant 24 hores es van disputar competicions de nombroses modalitats esportives i diverses exhibicions. Escoltem a Ferran Gandia, que és el regidor d'esports.
1: El balanç és positiu, no tot està complint els horaris previstos, el temps, l'horatge ens està respectant respecte a la pluja, que pareixia que amenaçava un poquet d'aigua, pues molta gent ja, i bueno, la previsió és que al llarg d'estes 24 hores pues unes 2.000 persones passaran per ací, participants, evidentment de públic molt més.
0: I més enllà d'esta gran cita esportiva, l'Ontinyent Club de Bàsquet segueix confeccionant la plantilla de l'ESET Ontineta masculí amb el fitxatge de Javier Pinilla, un jove base i escorta amb experiència en clubs com Unicaja Málaga, San Pablo, Burgos o Cáceres, a més de la renovació d'Adrià Vilagran. Mentre que en el femení continuen confirmades les renovacions d'Anna Piera i Maria Fenollosa i el retorn de Maria Salvador. Pel que fa a l'atletisme, el Camp Ontinyent Estologístic ha posat punt i final a la temporada a l'aire lliure al campionat d'Espanya sub-20 d'Albacete. Quique Marín va aconseguir classificar-se per a la final dels 1.500 metres i va acabar en la posició número 12, condicionat per unes molèsties físiques, mentre que César Mira va competir en les semifinals de 200 metres llisos. També van tindre grans èxits al triatló perquè a Ferrol Jaume Gironès es va proclamar campió de la seva categoria i Celia de Llago va aconseguir la medalla de plata. Tots dos han obtingut, a més, la classificació amb la selecció espanyola sub-20 per al pròxim campionat d'Europa. En ciclisme, la pedrera de l'Escola de Ciclisme Ontinyent va tornar a demostrar el seu gran nivell a Xeraco. Van destacar les victòries de Jaume Beneito en la gincana infantil, Daniel Mullor en infantils de segon any i Kendall López en promeses de segon any, a més del segon lloc de Vera Moya i el tercer d'Eric Moya. I tanquem ara amb el tir amb arc. El club de tir amb arc Ontinyent va sumar noves medalles al campionat disputat a Alcoi amb el bronze d'Inés Parra i la plata de José Luis Cebrián. A més, en el lliurament dels premis de la Lliga Valenciana, Cebrián va ser reconegut com a campió de la seva categoria i Inés Parra va rebre una nova medalla de bronze. I amb això, ja tenim tota l'actualitat esportiva dita, al web de Ràdio Ontinyent anirem actualitzant tota la informació i, com no, molt pendent de les novetats.
2: Doncs t'hem fet anar ràpid.
0: Pim, pam, pim, pam, pim, pam, és el que toca, no passa res. El temps apremi, més en la ràdio.
2: Sí.
0: De voltes que traguen la calculadora i escafem el cap, eh? No és poca cosa.
2: Gràcies, Tomàs.
0: Gràcies.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: Les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria ja escalfen motors. Sí, perquè avui divendres viuran un dels moments més esperats del calendari previ amb l'acte de la publicació i la presentació del llibre de festes, una cita que simbolitza l'inici oficial del compte enrere cap als dies grans. Enguany, la responsabilitat de fer la publicació recau en Paula Martínez Tolón, festera de la Fila Popeluses. Per conèixer tots els detalls d'esta jornada i tot el que està per arribar, ens acompanya el regidor de festes de l'Ajuntament de l'Olleria, Juan Ricardo Ruano, benvingut.
1: Moltes gràcies, Esteban. Molt bona vesprada.
0: Com deia, avui arriba un dels actes que marca l'inici oficial de les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria. ¿Amb quines sensacions arribeu després de mesos de preparació?
1: Bueno, pues jo repeteix, divendres 24 de juliol, dia de la publicació de les nostres festes i de la presentació del llibre. Ja en ganes. Ahir ens vam muntar la primera part de l'enllumenat, ja tinguem eixa sang que comença a bullir. L'acte de la publicació en el nostre poble, en l'Olleria, és un acte important al que cada any està prenent un calat més significatiu. És a dir, és un càrrec on una persona, un fester, una festera, nomenat per la seva fila, proposat a la Junta Central, votat per els presidents, per a ostentar aquest important càrrec. Per què dic important? Perquè és la persona a qui li correspon, Esteban, realçar, posar en valor, posar, fer gran tot el que els festers i festeres del nostre poble saben i ja han demostrat any rere any. La publicació és un acte, repetit, solemne, on una persona exterioritza un montó de sentiments festers i al mateix temps ja ens convida, ens recorda que l'Olleria està ja en festes. Serà esta nit, a les 10 de la nit, a la Casa Sant Pangeu.
0: Per a qui no conega la tradició de les festes de l'Olleria i estigui escoltant-nos ara, què representa exactament l'acte de la publicació dins del calendari fester del municipi?
1: Bueno, realment és el primer acte. O sigui, ja salvat el mig any, que va ser el mes de març, que és l'equador de l'any fester, la publicació realment és, repetisc, realçar, posar en valor tot lo bo que s'està fent en el poble a nivell de la nostra festa de moros i cristians, i també pues invitar, comunicar al poble i a la comarca de que l'Olleria comença a festejar i a celebrar les seues festes. Encara queden unes setmanes fins al dia 29 d'agost, que serà l'entrar. Però bueno, des del dia de la publicació fins al dia de l'entrar n'hi ha molts actes, moltíssims actes, dels que anem a poder disfrutar. Festers, festeres, tant de la part patronal com de moros i cristians, i sobretot, el nostre públic, els nostres veïns i veïnes, que són una part fonamental de la festa.
0: I visitants.
1: Òbviament, tots els amics, veïns i veïnes de la comarca que sempre tenen una cita en el nostre poble, pues això, que siguen sabedors de que esta nit anem a proclamar, Paula li correspondrà eixa responsabilitat, eixe honor, eixe goig de dir que l'Olleria ja està en festes.
0: Després de la publicació, després d'escoltar eixa publicació, eixe pregó de Paula Martínez, les seues paraules, tindrà lloc la presentació del llibre de festes. També és un moment molt esperat. Què trobaran els veïns i visitants en esta edició del llibre? Que ens pugues contar?
1: Bueno, la veritat, Esteban, és que l'Olleria presumeix de tindre un llibre on es recull tant la vida social de l'any que ara mateix acaba junt al començament de les festes. N'hi ha multitud d'articles també de les associacions del nostre poble que volen deixar constància negre sobre blanc de les seues vivències. Anem també a fer una relació de tots els festers i festeres de les comparses, dels festers i festeres de les nostres festes patronals. És a dir, és un anuari que formarà part de la vida del nostre poble, deixant constància de multitud de sentiments, de vivències, de coses agudes durant l'any i coses que van a celebrar-se. Perquè, claro, també és una projecció cap a les nostres properes festes del mes d'agost.
0: Quins seran els llocs o el lloc que acolliran la publicació i la presentació del llibre?
1: Pues anem a fer és un acte conjunt. És un acte que, aunque són dos actes pròpiament que tenen la seva personalitat pròpia, però es fa tot junt en la Casa Sant Onge. És a dir, a les 10 de la nit, repeteix, Paula Martínez, el nostre flamant publicadora de 2026, llegirà la seva publicació i invitarà a tota la gent de casa i de fora a celebrar el començament, com dia abans, del començament de les festes, i després fem una pausa d'apenes un minut i separem i passem a una segona part on el protagonista és el llibre. Ahir prendrà paraula Sandra Montpó, que és la coordinadora d'aquest any, i ens farà una descripció, si em permetixes la paraula, tècnica, una descripció tècnica de lo que és el llibre de festes de l'Olleria.
0: Com dèiem abans, Juan Ricardo, amb este acte, amb estos actes, millor dit, després de la publicació de Paula Martínez Tolón, es dona el tret d'eixida al calendari fester de les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria. Després d'estos actes, quins són els pròxims més destacats que no podem perdre?
1: Sí, n'hi ha uno demà dissabte, ja més més relaxat, si cal. Anem a celebrar el sopar de càrrecs. Ahí es juntem festers de les festes patronals dels moros i cristians, representants de la Junta Central de la Corporació Municipal, pares de festers, en fi, tot aquell que ha vingut a bé acudir, ja es repeteix que és un sopar de gala on ja estem ja d'una forma més relaxada, pues ja parlant de lo que pensem viure, de les nostres il·lusions per les properes. N'hi ha una xaranga que ens acompanyarà també, en fi, és un sopar amb xaranga, amb tometa, on anem a poder disfrutar d'alguna marxeta cristiana, d'alguna marxa mora, en fi, és un moment de reencontre on anem a celebrar, repeteix i utilitza de nou la paraula relaxadament, anem a celebrar ja el començament de les festes. Això serà demà per la nit.
0: Per acabar, Juan Ricardo, quin missatge li enviaries als veïns i també a la gent de la comarca per a que avui s'acosti a viure estos actes i, sobretot, perquè reserven l'agenda les festes de l'Olleria?
1: Bueno, l'Olleria sempre ha volgut que tant la gent del poble que participa, òbviament, que no s'olviden de tots i cada un dels actes, i bueno, invitar també a la gent de la comarca, que sabem que són molt nombrosos els veïns i veïns de la comarca que venen a disfrutar amb nosaltres de les nostres festes. A obrir els braços i les mans, tal com res el nostre himne de la festa, tant a veïns i veïnes de l'Olleria com a veïns i veïnes de la nostra comarca. Benvinguts tots a les nostres festes.
0: Juan Ricardo Ruano, regidor de Festes de l'Olleria, moltíssimes gràcies.
1: Esteban, com sempre acabe, gràcies a vosaltres per pensar en l'Olleria.
0: Un plaer, com sempre, parlar de tots els municipis i acostar a la gent de tota la comarca el que passa als municipis de la nostra benvolguda Vall d'Albaida. Gràcies.
1: Gràcies, Esteban.
2: Este dissabte 25 de juliol a la 1 del migdia no et perdes un programa molt especial de Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Ràdio Ontinyent Cadena Ser dedica un espai únic al centenari del mestre Ferrero, amb entrevistes a representants institucionals, familiars, músics i tots els detalls del concert extraordinari que eixa mateixa vesprada oferiran conjuntament les quatre bandes de música d'Ontinyent en una cita històrica. Este dissabte a la 1 del migdia a Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Només en Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
3: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
0: Doncs sí, això serà demà. En directe estarem de 1 a 2 del migdia. El motiu ho requereix, eixe centenari que està celebrant-se amb motiu del naixement, el centenari del naixement del mestre Ferrero. Ho contarem en directe així demà de 1 a 2 del migdia, per així per als estudis de Ràdio Ontinyent. Serà en rigorós directe, aniran passant els protagonistes de la jornada de demà per la vesprada, del concert de demà per la vesprada, que celebrarà a partir de les 8 de la vesprada, però recordeu que degueu d'anar pronte, les portes s'obriran a les 6:30 de la vesprada. Tot això i molt més ho contarem a partir de la una. De la una, de una a dos, així a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Ara el que anem a fer és anar a conèixer l'última hora de la informació nacional i internacional i sobretot d'aixòs preocupants incendis que hi ha a molts punts del territori espanyol.

0: por hoy, Vall d'Albaida.
1: És la 1:11. Avui és un dia important per al futur del meló d'or d'Ontinyent, una varietat autòctona que forma part del patrimoni agrícola i gastronòmic no sols d'Ontinyent, sinó de moltes localitats de la Vall d'Albaida. Esta vesprada, a les 7, el Saló de Plens de la Mancomunitat acull la presentació del nou logotip i la imatge corporativa del meló d'or, un projecte impulsat per l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, la Universitat Politècnica de València i l'Associació de Productors i Comercialitzadors. Un pas més per donar visibilitat a un producte únic, cultivat amb tècniques tradicionals i que aspira a consolidar-se com una referència de qualitat. Per parlar-ne, ens acompanyen Javi Ferri, president de l'Associació de Productors i Comercialitzadors del Meló d'Or, i Carlos Valls, agricultor d'Ontinyent. Algo no he dit bé.
2: És al revés.
1: El president és Carlos,
3: sí, correcte.
1: I Javi, agricultor, que estàs cultivant aquesta varietat autòctona de la zona. Doncs, disculpeu
3: per aquest fallo.
1: Carlos, avui presenteu el que, com dèiem, el que és el logotip i la nova imatge corporativa del Meló d'Or. Què representa este pas per a vosaltres?
3: Sí, pues, bueno, és un pas important perquè en l'Associació de Productors i Comercialitzadors del Meló d'Or d'Ontinyent pues estem intentant aglutinar a tots els productors de Meló d'Or i bueno, lo que anem un poc perquè el Meló d'Or sabem que estem tinguent problemes els últims anys amb les sequeres, amb les fortes calors i que bueno, que cada vegada pues està un poc en perill, no? Si, per exemple, els dos anys secs que vam tindre es van quedar quasi sense llavors i enguany hem tingut problemes per a plantar. Pues lo que volem fer és donar-li ixe perill que té el meló, volem que es reconega i l'objectiu de l'associació és aconseguir la marca CV de la Generalitat per a varietats tradicionals en perill d'extinció. Però per això necessitem una continuïtat i el que estem en la producció i el que estem treballant en l'associació pues és un poc necessitem aconseguir la marca CV per tindre fons, per poder seguir investigant i poder mantindre el meló els pròxims anys.
1: Uh-huh. Javi, què té d'especial esta varietat respecte a altres melons?
2: Pues moltes coses, la veritat, començant des del sabor hasta, bueno, passant per lo local que és, perquè és de veres que Ontinyent, Fontanars, i te'n vas un poc per Llutxent, o millor, el Poble del Duc i poco más. Després la seva capacitat, o sea, com és possible que en les calors que estàs ja fent vaja el meló i no sense ninguna aigua de gotero no endú. Però clar, és el que estàvem parlant antes, necessitem aquesta estabilitat en la producció per poder anar a més. Val, perquè al final, si tens un producte que enguany sí, però l'any que ve no, a l'altre tampoc, i al que fa 4, pues sí, pues clar, és un impediment de cara, o sea, per conservar-lo com a varietat de genètica, cultural, d'Ontinyent i tot això, pues bueno, vale, però si lo que volem és promocionar-lo perquè se puga, com diguem, viure d'ell, que al final un agricultor no pot viure d'un cultiu només, però és un cultiu que si el feren bé podria donar de sí, perquè l'agricultor visguera tranquil tot el resto de l'any. Uh-huh. Entonces, clar, les sequeres, n'hi ha que veure aquests anys que no plou, com ho fem per aquesta estabilitat?
1: Uh-huh. Estem parlant d'un cultiu tradicional i sostenible. Com es treballa el meló d'or al camp?
3: Sí, el meló d'or, la seva peculiaritat més important és que no es cultiva sense aigua, en el secà. O sigui, simplement fem un clot en hivern, fiquem el fem, treballem la terra i quan arriba abril fiquem les llavors en meitat del secà, per art de màgia ixen i estem en 40 graus i tenim unes mates i uns melons de 2 quilos o 3 quilos. Vull dir, no han tingut res d'aigua. Ixa és la peculiaritat més gran i sobretot que això és el que li dona la seva dolçor.
2: Sí, jo volia dir un incís, perquè pelar de màgia no és. Esta és la feina de l'agricultor, que, clar, te ho ha simplificat molt, fem un forat, esto, lo altres, no? Sí. Però, clar, n'hi ha que guardar saó, però per guardar saó té que ploure, entonces, clar, és...
3: Correcte.
2: I després tirar molt d'aixà, perquè n'hi ha que combatir, sobretot el primer mes és quan més hores li has de dedicar al bancal.
1: Vosaltres que sou joves, el meló d'or de molt enrere, mm-hmm. No? Van haver famílies que van sí. Portar el nom del meló d'Ontinyent i el que vull dir és que anys, molts anys després, vosaltres esteu cultivant eixa varietat, i a lo millor es podria tornar a eixes exportacions que hi havia, no?, antigament.
3: Sí. Sí, un poc treballem a veure en aquesta línia d'anar promocionant-lo, i si tenim una continuïtat i es pot anar fent mercat fora d'ací, pues es podrem anar fent-lo. De moment som molt poquets productors els que quedem, els que han resistit aquests anys tan inestables, i bueno, i dins dels que som, pues anem a fer lo que puguem, i sobretot pues bueno, en l'ajuda de les institucions, del COMAP, per exemple, que du molts anys investigant amb nosaltres per a llevar-li una taca que té, que ve fruit d'un virus, que produeix una taca que no fa res al meló, però que fa que siga un pollet, pues la universitat estem treballant en intentar llevar-li aquesta taca. Després estem treballant en un projecte en diferents tipus de rec, per a veure com podríem adaptar este meló afegint-li una miqueta d'aulla per a poder salvar aquests anys de sequera i poder tindre aquesta continuïtat de la que parlem.
2: Clar, jo és que volia dir que és que ahí està un poc el quid de la qüestió. Quanta aigua necessita per no perdre la qualitat que després té el meló, ja no només de menjar, sinó la capacitat que té d'aguantar l'almacén. O sea, podrem exportar? Pues bueno, jo soc feliç venguem per ací i per Madrid i per on siga, saps? Però clar, ese punt d'industrialització, pues és que no sé jo si aplegarem a tant, m'entens? Però perquè hi ha un dilema ahí en lo que és el meló, quan se li ha de regar, què és el meló d'or, no?
1: Sí. Això esteu estudiant, no? Està portant-se amb la Universitat Politècnica de València. Nomenàveu abans que necessiteu eixa denominació d'origen per a seguir treballant en eixe meló d'or. Qui vos pot ajudar en esta per a que aconseguisca la denominació d'origen?
2: Vale, pues a veure, per exemple, fan falta agricultors, o sea, qualsevol que vulgui introduir-se, pues pot acudir a, per exemple, esta praten i me l'evento, que no sé si ho han dit ja, però...
1: Sí, a l'Esa de la Vesprà, en la Mancomunitat.
2: Ahí pot vindre i conèixer-nos i preguntar-nos, perquè, clar, el primer que es farà falta serà llavor. Entonces, i terra, i saber com fer-ho, però també estem estudiant un poc el tema d'abrir quotes a socios per si no vols cultivar. O sea, jo, el primer que demano són agricultors, ¿vale? Però, o al revés, si no, però tens terra, potser no vols cultivar, però tens terra, pues pots ajudar, o una quota de socios. Estem mirant a veure de quines maneres, i també el tema d'aconseguir la CV, pues... que això és una palanca per poder, pues, invertir, perquè potser ens ajudarien a millorar els almacens o, saps? O a millorar els sistemes de riego o de no riego, saps? Tot això, pues, se pot invertir per ahí.
3: Sí, l'associació estem oberta a veure, els productors i comercialitzadors som socis, però també està oberta a socis externs, per tant persones individuals com institucions que vulguin col·laborar amb nosaltres i que vulguin aportar alguna cosa per ajudar a tirar endavant el projecte.
1: Per tant, qualsevol agricultor, qualsevol persona que tinga horta i vulga doncs cultivar el meló, està vesprada, pot anar a la Mancomunitat, no?
2: I o sea, si eres jove sobretot, però la gent major també, perquè a lo millor teniu llavors guardades de per ahí del meló, perquè nosaltres quan vam començar el Salvador en la universitat i tal, primer tenien com quatre línies genètiques del mateix meló, cada un era d'una mare, d'una família, jo que sé, si teniu llavors en casa i voleu portar-les i xerrar un poquet amb vosaltres, o sea, sí. Ens fa falta gent jove perquè tira avant el projecte, però també fa falta la gent major perquè compartir
3: l'experiència que tenen, sí. Exactament.
1: Quin sentiment hi ha quan cultives un producte que porta tants anys cultivant-se?
3: Sí, bueno, n'hi ha constàncies de fa 600 anys del meló este, pues bueno, quan estem plantant és un poc màgic, no?, de pensar que estàs ficant unes llavors en meitat d'un secarral i que saps que van anar. Per exemple, van vindre la família de la meva parella a plantar i no ho havien vist mai, i estàvem plantant, ficant unes llavors en un bancal sense aigua i sec.
2: I tu què fas?
3: Tu què fas? Però clar, jo dia així, això es fa des de fa 600 anys a Xina. I clar, és una emoció, és molt emocionant, sí, clar.
1: No estaria mal, a lo millor, convidar al conseller d'Agricultura i mostrar-li com es cultiva el meló d'or, no? I...
3: Sí.
2: Ai, si se'n vol vindre, però que vinga a passar el matí.
1: Clar. A l'hort, a veure com es cultiva, com es fa i quina és la feina que feu des de l'associació. Ara mateixa, estem parlant de com es cultiva el meló, de l'especial que té aquest producte, però ara mateixa, si algú que ens està escoltant vol comprar meló d'or, de quina manera pot fer-ho?
3: Sí, pues bueno, podrá ara encara no colli ningú meló. Este matí ha collit uno, el primer, comença, una alegria. Sí, comença, que el durem esta vespre allí per a mostrar-lo. I li ficarem el logotip que anem a presentar i demés, que vindrà una pegatineta. I bueno, ara quan estes setmanes, perquè el meló s'ha de deixar reposar uns dies, pues a partir d'estes setmanes ja començarà a ver per tots els comerços locals de la ciutat. Sí.
1: Per tant, qualsevol persona que ens estigui escoltant, sigui a Dontinyent o sigui de fora,
3: tindrà
1: durant les pròximes setmanes
2: És que tenim pendent també un poc el tema de les xarxes socials, anirem treballant en ello. Perquè és que, ara, mira, és que com comentava antes Carlos, avui el dia l'agricultor ha de fer de tot.
1: Sí.
2: Ara estem així, després estem allà.
1: Sí. Hi ha que reinventar-se.
3: Sí.
1: Alguna cosa més que vulgueu afegir?
3: Res, que podran veure, que convidar a tot el món a que vinga esta vesprada a escoltar o si vol col·laborar amb l'associació i, bueno, i convidar-los tots a seguir gaudint aquest estiu d'este meló que enguany n'hi ha, és una sort, feia ja 2 o 3 anys que no havíem pogut fer correctament i que enguany aprofitem, disfrutem, perquè l'any que ve no sabem com vindrà, si mos plourà, si no mos plourà i si podrem fer-lo o no. Esperem que sí.
2: I que s'anime la gent a tirar-li unes llavoretes a terra, que plantar-te 10 colps en casa tampoc és massa faena. I després ja t'ho dic, que quan obrigues el meló, si l'has collit bé, que n'hi ha que saber collir-lo, ho agrairàs, ja veuràs.
1: Doncs Javi Ferri i Carlos Valls, moltíssimes gràcies i anireu contant-nos com va enguany, com aneu collint i com va el meló d'or.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Adéu.
3: Adéu, adéu, adéu.
0: Després de l'èxit de les 2 edicions anteriors, este dissabte 25 de juliol a les 11 de la nit, torna a l'Olleria a disfrutar d'una nit esgarrifosa de supervivència zombi. Consulta els detalls de l'inscripció en la web lovezombies.es. Els menors de 15 anys hauran d'estar acompanyats d'una persona adulta i de 16 i 17 anys amb una autorització prèvia. No t'ho perdes. Vine a viure una nit de terror a l'Olleria.
4: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
5: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
4: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
6: ¿Sigue disponible?
7: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cargas?
8: Así me ahorro la inmobiliaria.
9: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
10: En l'any de commemoració del centenari de José María Ferrero Pastor, el mestre, arriba l'esdeveniment musical més esperat, el concert de les 4 bandes de la ciutat tocant juntes pasdobles i marxes cristianes i mores del mestre. Este dissabte, 25 de juliol, a l'esplanada Tortosa i Delgado, a partir de les 18:30 hores, pots acudir per a seure en una de les 800 cadires habilitades. Hora del concert a les 20 hores. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat Atracció.
11: Jefe, ¿un nomikai?
12: ¿Un nomiké?
11: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
13: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular crema Ed Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganés Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
14: ¿Nomikai?
13: Y acaba diciendo,
14: ¡otro crema Ed!
13: Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
15: Hoy por hoy, Valdalbaida. Esteban Arroyo.

0: Bocairent torna a respirar ambient de moros i cristians amb la celebració de la tradicional Festa del Panellet, una cita que marca el mig any fester i que al mateix temps dona el tret d'eixida al camí cap a les festes de moros i cristians de Sant Blai de 2027, que celebraran del 5 al 10 de febrer. Durant quatre caps de setmana, el municipi viu una intensa programació que combina tradició, música, desfilades, convivència i enguany també solidaritat. Per conèixer tots els detalls, ens acompanya el president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai de Bocairent, Damián Sánchez. Bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Damián, com està l'ambient a Bocairent? Com esteu vivint aquest estiu?
1: Bé, aquest estiu estem bé. La veritat és que estem, estos últims caps de setmanes el tenim ja tot en un ambient festiu, un ambient de moros i cristians que vam començar fa dues setmanes i que tindrà continuïtat a partir d'esta vesprada demà i el cap de setmana que ve.
0: El panellet és el tret d'eixida cap a les festes de Sant Blai. Això vol dir que ja estan cada vegada més a prop. És este moment quan realment comença el compte enrere?
1: Nosaltres som els que diem que el començament de les festes del 2027 sempre comença amb el primer panellet després de festes, no? Però sí que és de veres que el que és el arribar al panellet de l'associació de festes, que sempre pareix que siga ja diguem, el començament com toco de lo que és la preparació i les festes del 2027, sí.
0: Com dèiem abans, la programació s'estén durant quatre caps de setmana. Quin balanç feu dels primers actes com l'homenatge als festers amb 50 i 75 anys o el concert de música festera?
1: Bé, el balanç sempre és molt bo. És un acte que tenim plenament afiançat en les dades que el tenim. És un acte que per als festers i festeres que fan 50 anys i en aquest cas també els que fa 75 anys, és un acte emotiu, molt bonic, en el qual crec que

0: lo que és la màxima relevància possible dins de les filades i dins de la festa de Moros i Cristians. Nosaltres tenim la sort de que durant les festes els xiquets i xiquetes són, estan ixen en tots els actes, que no tenim cap acte que sigui especialment per a ells, però sí que es pensa que el que és la festa del panellet, des de fa uns anys darrere, a parar hasta fins ara, sí que dediquem el dia d'abans de lo que és la desfilada del panellet, un dia per a ells, que és avui. Avui es fa una desfilada des de lo que és el Meig fins a la plaça, i quan arribem pues tindran un berenar per a tots. Veritablement és que és són importantíssims, perquè és el futur de la festa.
1: Demà dissabte serà el torn de la gran desfilada de les nou filaes. Què trobaran els visitants que s'acosten a Bocairent?
0: Bé, doncs, tots els visitants que vulguin acostar-se a Bocairent el que van a trobar és un poble volcat dins de les festes de Moros i Cristians, i en concret en l'acte este. És un acte que també, com que no té els anys que tenim d'antiguitat dins de la festa, però és un acte que, en el qual crec que és un dels actes que més gent va i ja desfilar. Tinguem en compte que pareix que en estiu tot el món, com diu, tot el món viu, no? I el que són les masseig estaran tots plens de gom a gom, i el que són els carrers igual, i quan s'acabi la desfilada pues, l'Ajuntament també té programat una nit de festa allà a la plaça.
1: Ahir anava jo. Després de la desfilada hi haurà festa a la plaça de l'Ajuntament. El panellet també és un moment de convivència entre filaes, veïns i visitants, no?
0: Sí, clar, per supost. Una de les coses més boniques que crec jo que tenim així a Bocairent és que som un poble i totes les filaes són unes filaes obertes al públic i obertes a tot el món. Tot és raro veure que no n'hi hagi filaes, que tots els panellets o les desfilades que s'obren ells, que vegin que hi hagi gent que no es deixa filar, però tenen capitania de deixar filar, o són amics d'este o amics de l'altre i van a sopar, van a desfilar. I crec que el que va trobar és això, una nit de molta música, molt de desfile i molta festa i molta unió, amb responsabilitat, que és el que toca, però crec que van a trobar-se una nit molt bonica i amb molta tradició festera, vamos.
1: Una de les novetats més destacades és el caràcter solidari del sopar de germanor amb una rifa a benefici de José Luis Puerto Llup. Com va sorgir aquesta iniciativa?
0: Bé, doncs, com tots suposo que saben, tenim un veí d'ací del poble, veí i fester, que desgraciadament va tindre un problema greu, un problema mèdic, un problema de salut bastant greu, i el que és el poble de Bocairent s'ha solidaritzat totalment amb ell per a poder ajudar-lo a que tot això que està patint pues, que sigui que ho pugui dur de la millor manera possible, no? I com no podia ser d'altra manera, pues, l'associació de festes, que ja com repeteix, que a part de que és un veí del poble, ell és fester també, de la fila de Tas de Suavos, pues, no podia quedar-se, diguem, de braços cruzats i tenia que fer alguna cosa. Entonces, tota la recaptació que van traure de l'homenatge de 50-75 anys de fester anava tot a benefici de José Luis Puerto, de Hub, i es va ocorrir demanar ajuda a les entitats i negocis del poble que pogueren o vulgueren que es donaren alguna cosa per a fer una rifa solidària. La veritat és que les entitats han respost molt bé, que des d'ací vull donar-los les gràcies per la col·laboració que hem tingut de totes aquestes entitats, que ha sigut una col·laboració molt gran, i res, i vam decidir fer una rifa solidària, vam fer unes paperetes i les vam posar a la venda, i la veritat és que la gent es va volcar, com en altres moltes coses que s'han fet a nivell local, social i cultural dins del poble a benefici de HUB, però nosaltres també vam fer, i la veritat és que la gent del poble i gent que no és del poble, perquè ha hagut gent que s'ha enterat, perquè avui en dia les xarxes socials estan per totes aquestes coses, van funcionar molt bé, i gent de fora que ha volgut comprar paperetes per a poder col·laborar amb aquesta bona causa. I la veritat és que totes les que han fet, pràcticament a dia d'avui les tenim totes venudes. Però així vull donar les gràcies a tota la gent del poble i la gent que no és del poble per la col·laboració que han tingut.
1: Damián, per acabar, què li diries a la gent de la comarca perquè este cap de setmana

0: Mana s'acosti a Bocairent i descobrisca l'ambient tan especial que ja estaves contant-nos, no?, que es viu durant la festa del Panellet.
1: Bé, doncs, simplement a la gent de la comarca que vulgui arrimar-se a Bocairent, que s'arrime, que va trobar això un poble amb molta unió, amb molta festa, amb molta tradició de festes de moros i cristians, amb totes les filades volcades en el carrer, amb una nit de festa que ha preparat l'Ajuntament, que creiem que serà, pues, que estarà molt bé, que la gent s'ho passarà molt bé, i que res, i que això simplement és el tret d'eixida i el començament de lo que seran les festes del 2027, la qual es suposa, perquè realment la desfilada de demà és un calco a lo que es fa el dia a les caixes, el dia en festes. Simplement que ara és en estiu, que fa molta calor, i entonces normalment fa més fresqueta, no? Però trobaran això, un poble volcat en la seva festa, en la seva tradició, i sentirà molta, molta banda de música, perquè va ser un dissabte on hi ha també moltes poblacions que també estan de festes. Pues, no calcule que iran sobre 17-18 bandes de música, segur, que per a un dia de Panellet de Junta Festa, per una desfilada del Panellet, està molt bé. I res, i que vinguin i que disfruten i que vegin el que és el començament de lo que són les festes de Moros i Cristians de Bocairent.
0: Doncs, Damián Sánchez, president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai a Bocairent, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga, bon dia, adeu.
1: Bon dia, adeu.
2: Este dissabte 25 de juliol a la una del migdia no et perdes un programa molt especial de Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Ràdio Ontinyent Cadena Ser dedica un espai únic al centenari del mestre Ferrero, amb entrevistes a representants institucionals, familiars, músics i tots els detalls del concert extraordinari que eixa mateixa vesprada oferiran conjuntament les quatre bandes de música d'Ontinyent en una cita històrica. Este dissabte a la una del migdia a Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Només en Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
0: Més agenda, sí. Ho dèiem al principi, este cap de setmana està replet d'activitats a tota la comarca. Sí, perquè la cultura continua omplint les nits d'estiu amb propostes originals i per a tots els públics. Este diumenge, a les 10 de la nit, la plaça de la Vila de l'Olleria acollirà l'espectacle Trobant el punt, una combinació de màgia i monòleg protagonitzada per Maria Zamora i Patricia Ferrero. Humor, il·lusionisme i una mirada crítica sobre temes tan actuals com el feminisme, la pressió estètica o el patriarcat es donen la mà en un espectacle que promet fer riure, sorprendre i també reflexionar. L'entrada és gratuïta, eh? Així que és una magnífica oportunitat per gaudir de la cultura a la fresca. Avui ens visiten, avui estan amb nosaltres a través de la línia telefònica les seues protagonistes per contar-nos què ens tenen preparat per a la nit del diumenge a l'Olleria. Anem a donar-les la benvinguda. Maria Zamora, bona vesprada.
3: Bona vesprada, què tal?
0: Molt bé, encantats de tindre't així amb nosaltres a la ràdio de la Vall d'Albaida i que ens conteu què és el que aneu a fer, el que teniu preparat per a l'Olleria. Donem també la benvinguda a la teua companya. Patricia Ferrero, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada. Ai, Esteban, m'ha fet gràcia això que has dit d'actuar a la fresca, eh?
0: Sí, sí, perquè... Sí, després de dir-ho, dic, bueno, no sé si a la fresca, perquè en les temperatures que estem tenim de nit en aquestes jornades, doncs la fresca ja, això ja s'ha quedat per al record, no?
4: Efectivament. Però dona igual, no? És una oportunitat guai per a passar la nit ahí fora de casa i gaudir de, pues, d'un espectacle, no? En el que nosaltres ens ho passem bé i esperem que la gent també, perquè ho fem en aquesta intenció, de passar una estoneta guai.
0: Maria, què és exactament, sí, Trobant el punt? Com definiries aquest espectacle a qui encara no el conega i per a que s'animen el diumenge, després demà, a acudir a la plaça de la Vila de l'Olleria?
3: Pues molt bona pregunta, la veritat. Efectivament, nosaltres encara estem buscant el punt, perquè, bueno, és de veres que el que sí que n'hi haurà segur serà màgia i comèdia, perquè és una cosa que va amb nosaltres, efectivament. I bueno, nosaltres també tenim un tipus d'espectacle, tant Patricia com jo, per separat i en conjunt sobretot, que també, vull dir, bevem molt del públic, no? També esperem que el públic reaccione i que estiga amb nosaltres i, bueno, pues, també serà un poc una sorpresa. O sigui, segons qui vinga, pues, passaran unes coses o passaran unes altres.
0: Sí, perquè és, Patricia, és un format molt original, no? Que, en el que combineu màgia i monòleg. Com va sorgir la idea d'unir dos disciplines tan diferents?
4: Pues mira, bàsicament la idea va sorgir. Nosaltres ens portem superbé, ens ho passem superbé, ja fa temps que ens coneixem, i el títol de Trobant el punt és al final el contrast de ser dona, una còmica, actriu i una maga, i de com pujar-se a l'escenari com a dona, a vegades pues no ha sigut fàcil, no? I com llevar a la gent els estereotips que poden tindre al cap d'una màgia femenina o un monòleg o comèdia femenina. És un poquet llevar-li a la gent aquesta idea del cap, i nosaltres trobem el punt, el contrast entre la nostra disciplina i la de l'altra, no? La disciplina de la màgia, la disciplina de l'humor, i trobar el punt de com en comú posem la nostra passió damunt de l'escenari i col·laborem. Una fa màgia, però l'altra li ajuda, una fa comèdia i l'altra ho intenta.
3: I ho fa molt bé, de dir,
0: Com dèiem abans, l'espectacle parleu de temes com el feminisme, dels rols de gènere, dels trucs vells, que com digueu, o podríem pensar, això no fa gràcia, no? Però ho feu des de l'humor, perquè és una manera més efectiva d'arribar al públic?
3: Bueno, o sigui, per a mi sí, o sigui, el meu llenguatge és l'humor, igual que crec que el de Patricia també ho és, i també la màgia, evidentment. Però és de veres que nosaltres encara estem arrossegant, no?, aquesta cosa que acabem de dir, Xus. Parleu de feminisme, parleu de tal, o sigui, és que el feminisme va intrínsec en els nostres discursos, en la nostra vida. O sigui, no fem hincapié, digamos, en temes feministes i en dir, o sigui, no sé, és que és una cosa molt natural, vull dir, per a nosaltres és el nostre discurs i nosaltres treballem des del feminisme, amb el qual no és una cosa que estiguem recalcant tot el rato, sinó que simplement donem el punt de vista d'una dona, en este cas una còmica i una maga, treballant justetet en un món que generalment encara està molt masculinitzat. Aleshores, a nosaltres ens passen coses que als homes efectivament no, i només ho contem des de, efectivament, la comèdia i la màgia. Aleshores, bueno, és així.
0: Uh-huh. Actuareu a l'aire lliure en una plaça, en una nit d'estiu, com estàvem dient abans. Canvia molt la manera de fer espectacle a l'aire lliure que en un teatre?
4: Bueno, al final, el que nosaltres fem és el mateix. Pot ser, sí que en una nit com la del diumenge, que la gent, o sea, és una hora de, pues, a l'hora de sopar, la gent va al carrer, està distret. Nosaltres, sobretot Maria, juga molt en la impro, en la gent que està al carrer, els comentaris són diferents, perquè la gent que va, el públic que va a un teatre, ja està disposat a veure un espectacle, i sí que hi ha més silenci, i l'expectació, diguem que és més gran, no?, perquè estàs envoltada d'una, doncs això, una aura ja de pues, més escènica, no? Hi ha gent que ve al carrer i no sap el que ve a veure. Llavors nosaltres també juguem en esa impro que fa que tinga un poquet un espectacle més directe, no? Per això, de compartir directament en les opinions del públic i de jugar sobretot en els factors externs, no? Perquè pot passar de tot al carrer i nosaltres tenim moltes anècdotes que contar del que ens ha passat al carrer.
3: Sí, sí. Sí.
0: Cada vegada estem veient que els ajuntaments van programant més activitats a l'aire lliure, o sigui, en teatres, ara a l'estiu, uh-huh. Que això ens agrada, no?, donar-nos activitats per a les nits, per a entretindre'ns, uh-huh. Per a passar uns mesos entretinguts. encara que són mesos que hi ha molta activitat, com per exemple esta setmana, així a la Vall d'Albaida hi han festes en alguns pobles, l'Olleria, per exemple, avui divendres dona el tret d'eixida a les seues festes patronals i de moros i cristians amb la publicació, però és d'agrair, no? Vosaltres també, a banda de nosaltres, el públic, de que mos programen, vos contraten i tinguem aquestes activitats en una nit d'estiu.
3: Sí, és de veres que nosaltres agraïm molt en general treballar durant tot l'any. Això seria bastant fenomenal. És de veres que, justetet, les dones que ens dediquem a això, casualment tenim un punt de treball molt gros en març, que és el mes de la dona, i ara en estiu és de veres que, bueno, la demanda d'espectacles de carrer és més gran, evidentment, i és de veres que no tots els espectacles, per exemple, nosaltres tenim la sort que treballem en uns formats i treballem d'una manera que el mateix espectacle, no, el que contàvem abans, podem fer-ho tant dins un teatre com fora al carrer. És de veres que has d'acoplar coses, perquè el que ha dit Patricia no és el mateix. Normalment la gent que va al teatre és gent que sap el que va a veure. També tenim algun desubicat, que es deixa el mòbil amb ruido o que de repente tiene tos y abre 17 caramelos seguidos. Bueno, esto existe y continuará existint sempre. Però sí que és de veres que, nosaltres estem molt agraïdes, ja t'he dit, tant de bo tinguérem com una marxa durant tot l'any, saps? No solament un pico, en el nostre cas, en el mes de març, de març, tot molt loco. En el mes de març, que és com el Dia de la Dona, en novembre també, que arriba el dia 25 i el Dia contra la Violència de Gènere, també de sobte sembla que les dones només treballem el dia 25 de novembre i el dia 8 de març, i no, estem durant tot l'any. Així que, per descomptat, molt agraïda de treballar en places en estiu i en el carrer, perquè és de veres el que diu Patricia, que te curtís molt com a artista i te donen molt bones anècdotes per a contar en el futur. Però sí, jo des d'ací ja en sé un missatge que ens agradaria treballar durant tot l'any, no només en moments puntuals, la veritat.
0: Doncs per acabar ja, xiques, jo promet que si estic a la comarca, per allò de que en estiu sempre anem d'un lloc cap a un altre, si estic a la comarca, el diumenge vaig a veure-vos a la plaça de la Vila de l'Olleria. Recordem que és a les 10 de la nit, a l'aire lliure, plaça de la Vila de l'Olleria. Convideu-me.
3: I gratis.
0: Sí, correcte. Això és molt important.
3: Una cosa gratis sempre ens agrada.
0: Sí, sí, sí. I que ens facin riure, ens facin passar un bon moment amb aquesta combinació d'humor i màgia. Doncs convideu vosaltres, als oients de Ràdio Ontinyent, a acostar-se este diumenge a la plaça de la Vila de l'Olleria.
3: Vinga, dona-li, Patricia.
4: Doncs mira, bueno, Joan, tu si vens, tu has d'alçar el braç perquè giràs a l'escenari i te partirem.
0: Oi.
4: Tira de risa o tira de màgia, algo farem.
3: Farem desaparèixer.
4: Que si ve, s'ho passaran superbé, perquè nosaltres fem el que ens agrada i això se nota damunt d'un escenari. Porteu aigüeta, i ganes de passar-ho bé.
3: I un palmito.
4: I un palmito, Bueno, si no, Maria té pa tots, ja vos ho dic. Però que vingueu, que jo tinc moltes ganes d'anar a l'Olleria a actuar i sé que ho passarem superbé nosaltres i vosaltres si teniu ganetes.
3: I que passe el que passe, un bon rato passarem i riures i màgia n'hi haurà, això segur.
4: Exactament.
0: Una bona nit que ens espera este proper diumenge a les 10 a la plaça de la Vila de l'Olleria amb Maria Zamora i Patricia Ferrero amb l'espectacle Trobant el punt. Xiques, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies. Moltes gràcies a tu, clar que sí.
0: Vinga, adeu, fins la pròxima.
3: Adeu, fins el diumenge.
0: Sí, val. A veure si m'acosta diumenge. Adeu, adeu.
3: Adeu.
5: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
6: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Ulsan Motor. Concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. O en su web, kiaulsan.com.
7: Kia. Movement that inspires. Ja està als quioscos l'extra Moros i Cristians 2026 que edita Loclar. Entrevistes als càrrecs, els actes, articles d'interès i les millors imatges de les festes de l'any passat. Tot això i molt més a l'edició especial que Loclar dedica als Moros i Cristians d'Ontinyent. No et quedes sense el teu exemplar.
2: En l'any de commemoració del centenari de José María Ferrero Pastor, el mestre, arriba l'esdeveniment musical més esperat, el concert de les quatre bandes de la ciutat tocant juntes pasdobles i marxes cristianes i mores del mestre. Este dissabte, 25 de juliol, a l'esplanada Tortosa i Delgado, a partir de les 18:30 hores, pots acudir per a seure en una de les 800 cadires habilitades. Hora del concert a les 20 hores. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat atracció.
8: Des de 1387, l'estiu Albaida té un nom propi. Arriba la històrica Fira de Sant Jaume. Del 23 al 26 de juliol, vine a viure 4 dies únics de cultura, esport, la millor música, paradetes i atraccions per a tota la família. La tradició de sempre, més viva que mai. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Albaida. No t'ho perdes.
9: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
0: Ja estàvem dient abans, és la 1:50 minuts, estàvem dient abans que és un cap de setmana molt actiu als municipis de la Vall d'Albaida. Hem estat escoltant ara les falques d'algunes de les activitats. Doncs a banda, també de les que hem realitzat abans entrevistes, a banda, continuen eixes nits d'estiu plenes de música i emocions a Agullent, perquè avui divendres el cicle Cançons a poqueta nit tornarà a convertir el Molí Fariner en un escenari màgic, il·luminat amb ciris i amb el públic molt a prop de l'artista, dels artistes. El protagonista serà un dels grans referents de la cançó d'autor en valencià, Andreu Valor, que arriba amb el seu nou treball, Els camins que elegim, un disc que convida a reflexionar sobre les decisions que prenem, el compromís amb la societat i l'esperança en temps difícils. Avui tenim el plaer de conversar amb ell una vegada més per descobrir què hi ha darrere d'aquest nou projecte i del concert que oferirà esta nit a Agullent. Andreu Valor, bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada, què tal?
0: Molt bé, com dèiem, tornes a Agullent, tornes a la Vall d'Albaida, un poble o uns pobles, una comarca on ja has actuat en diverses ocasions. Què té d'especial tornar a trobar-te amb el públic d'un municipi?
10: Bé, és un al·licient que esperem amb molta il·lusió a mesura que anem avançant en els projectes i en aquesta humil carrera que ja l'any que ve commemorarem 20 anys també, i és el fet d'entendre, no?, que per nosaltres aquest tipus de música de proximitat ens fa arrelar-nos només al territori, que és una cosa molt important per mi, perquè és, jo crec que l'univers on d'alguna forma d'on emanen en cada una de les històries i les cançons, no?, però també al final el lligam amb les persones que anem doncs, d'alguna manera coneixent i vinculant-nos un poc a elles, no?, quan passa uns anys, perquè ja feia diversos anys que no passàvem, jo juraria que des de pandèmia no estàvem en Agullent, no? Pues és un al·licient de tornar a retrobar-te en aquestes mirades, en aquest caliu, aquesta manera de ser, aquesta idiosincràsia d'Agullent en aquest cas, no? Que són entranyables i que també per proximitat, la Vall d'Albaida, i ara em diràs tu, clar, estàs parlant bé perquè estàs parlant amb mi, no? Bueno, sempre per a mi ha sigut una de les comarques que més m'estime. Jo crec que és una de les comarques amb una manera de ser la gent, les seues costums, les seues tradicions molt properes també a la meua, no?, i que me sentem molt identificats. Des de jovenet, siga per l'esport o posteriorment en la música, sempre he tingut un vincle en la Vall d'Albaida, no? Així que, vull dir, que vaig amb esa manera entranyable de retrobar-te en les emocions que jo crec que per mi són imprescindibles en un projecte com aquest, no?
0: Avui presentes els camins que elegim. Com naix este disc i què representa dins de la teua trajectòria?
10: Bé, el disc que fa 12 ja, sempre és difícil, anar intentant renovar-te, anar intentant fer coses diferents, aportar un missatge que no siga repetitiu, tot i que al final n'hi ha coses genèriques que jo crec que han anat repetint-se al llarg dels projectes, perquè al final pues, parlar d'una estabilitat social a nivell universal és algo que encara ens preocupa, perquè mai acabem de consolidar un benestar, jo crec que compartir, i això per a mi pues, que d'alguna forma intente mirar el món no només més enllà de les meues fronteres, pues, és una cosa que m'entristeix, no? dona de les circumstàncies. El que volem d'alguna forma és que la música siga algo més que distracció, no? Jo crec que la nostra proposta sempre ha intentat reflexionar sobre la quotidianitat, intentar buscar la part original de historietes pròpies, però també doncs, entendre que vivim en un món col·lectiu on crec molt en el poder de la cultura i de la música, i el que volem és assossegar una miqueta, no? El pas el nostre pas per la vida, i tant de bo doncs, parlar de respecte col·lectiu, entendre la diversitat, també arrelar-nos a les costums pròpies, però també doncs això, entendre que el món és molt més ampli d'un prisma tan humil com el nostre, ha de, d'alguna forma, doncs, permetre, no?, que obrim una miqueta mires, que siguem persones més tolerants, en fi. Jo crec que aquesta part social sempre ha estat molt, molt present, i el que busquen estos camins que elegim és la qüestió bàsica que sempre s'hauria d'haver fet l'ésser humà, no? Entendre qui som, però sobretot no només cap a on anem, sinó en qui ens volem convertir. Jo crec que vivim en moments convulsos on considere que la part de reflexionar sobre la part més humana, no?, i ser bona gent és una cosa que volem reivindicar de forma molt patent en aquest projecte. Uh-huh.
0: Les teues lletres sempre tenen una càrrega poètica molt important. D'on naixen les inspiracions per escriure? Són vivències personals, observació del món o una barreja de tot?
10: Jo aspiro que siga una barreja de tot, perquè també m'estimula això, no? És a dir, n'hi ha lletres que hi sent soles, n'hi ha poemes que musiques després d'haver-ne intentat, doncs això, anar aprenent del potencial de poetes que en les seues lletres ens aporten tant, no? I que d'alguna forma intentes o connectes en una lletra que consideres que és el que tu volis arribar a transmetre, i això després li dones forma de cançó. Altres que aspires a fer una reflexió, altres fins i tot anècdotes que són gracioses, el que passa que les metàfores, doncs, per això d'alguna forma reivindiquem tant els concerts, no? Perquè d'escoltar un disc a un directe n'hi ha, en el nostre cas, un afegit, que és el fet de contar que és el que anem a cantar, no? I contar les anècdotes que d'alguna forma ens han estimulat a poder escriure aquestes cançons, donar-li vida un poc a aquest repertori perquè la gent també siga conscient de fer-se les pròpies o també endinsar-se un poc en la veracitat de cada un dels temes. Jo crec que tot, qualsevol estímul és atractiu. N'hi haurà projectes que igual tens una línia més marcada o una finalitat molt concreta, però en este disc justament hi ha una barreja un poc de tot, no?
0: Avui actuaràs en un format molt, molt especial, públic assegut en taules a la llum dels ciris i en un espai tan singular com el Molí Fariner. Com canvia això la manera d'afrontar un concert?
10: Mira, sempre em pregunten que quins són els concerts més complexos, no? I jo m'imagino que la gent sempre tot sol dir per les places grans, no? Nosaltres tendim a ser d'auditoris mitjans i més bé propostes minoritàries i demés, no? I quan hem tingut també la sort d'actuar en llocs grans per a molta gent, no? Com a que perds una miqueta el contacte visual en la gent. Són molt bonics perquè sí que és cert que la infraestructura t'ho permeten, però com estos concerts tan íntims, tan propers, on la respiració mútua està candent, no? I molt propera, ui, estos són molt, molt, per a mi tenen pues, una afegida de responsabilitat, no? Perquè és que tot el que passa està enmig de les mirades, vull dir-te, cada cosa que dius, no n'hi ha com una distracció que puga fer que la gent perga un poc el fil conductor, no? Així que estos són molt exigents, però per altre costat, doncs, molt intensos, perquè sí que és cert que tot el que passa és molta veritat, no? I a mi m'apassionen. Crec que la tendència d'aquesta proposta de cançó d'autor prenen sentit en aquest tipus de propostes, no? No conec el Molí Fariner, però sí que he vist algunes imatges i conforme tenen el plantejament de les taules en els ciris i demés, i crec que serà una d'aquestes nits que a mi m'encanten. Espero estar a l'alçada també perquè la gent gaudisca per la nostra aportació també.
0: Ja que dirà als oients que, a banda de l'actuació d'esta nit a Agullent, el 4 d'agost estaràs a Otos i també tens ja programada una actuació a l'Olleria, no recorde el dia, però que ja poden consultar, com no, les teues xarxes socials i ahí estan tots els concerts, tota aquesta agenda que ja està confirmada. Anem a anar-se'n, Andreu, anem a despedir-te i donar-te les gràcies, com no, per estar amb nosaltres, amb la cançó que li dona nom a el disc, com és Els camins que elegim. Però vull que et dirigisques a la gent que s'estiga escoltant ara i els digues que aquesta nit vos acompanyen en aquest lloc idíl·lic com és el Molí Fariner d'Agullent.
10: Bueno, primer que res, gràcies a vosaltres per obrir-nos una miqueta les portes de casa vostra, que sempre és una manera d'enriquir també la possibilitat d'apropar-nos cap a la gent i per cada tasca que feu. I a la gent, jo sóc molt mal venedor de les coses que faig, no? Però li posem molta il·lusió i jo crec que és un projecte que aspira a molta humanitat. Igual no està massa de moda tot aquest tipus de valors i de més, no? Però considero que al final, quan tu veus que la gent no acaba de ser feliç del tot, perquè és molt difícil ser feliç en un món caòtic, no? On hi ha tanta desestabilització i hi ha tanta manca d'empaties, no? Hem de ser molt conscients de la importància de les coses. El que hi ha darrere de cada una de les històries i de les cançons és un treball que, després de tants anys, hem intentat acurar en lletra, en música, en reflexions, en proximitat a la gent. Notaran moltes sorpreses la gent que no els hagi vist des de fa uns anys, perquè els directes són molt més propers, baixem de l'escenari i ens envoltem més a prop encara de la gent, perquè el que volem és aquest factor humà, no? Així que espero que... Sembla ser que han baixat els graus, la nit d'avui serà molt més agradable, el lloc és idíl·lic, així que l'entrada és gratuïta. Crec que tots els factors són prou dones de cara, no?, perquè la gent doni aquesta oportunitat i puga apropar-se una miqueta aquesta nit i gaudisca d'una nit diferent, que així és la intenció i així treballem per aconseguir les coses. Així que ahir us esperem.
0: Andreu Valor, moltes gràcies.
10: A vosaltres, com sempre. Una forta abraçada.
0: Adeu. I a tots vosaltres també.
10: Adeu, adeu.
0: Moltes gràcies i fins demà. Adeu.
11: Canàries. Hora 14. En la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación de los incendios en la Comunidad de Madrid se complica. Dos de los fuegos se han unido, que es justo lo que se pretendía evitar, y otras tres localidades han tenido que ser evacuadas durante la mañana. En total son ya más de 19.000 las personas desalojadas en un incendio que ha calcinado ya 6.000 hectáreas. Es el peor fuego en Madrid desde que hay registros, según acaba de decir Isabel Díaz Ayuso. En el puesto de mando avanzado en Cenicientos está Belu Jiménez. Belu, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la última hora está en esa unificación de los dos incendios de la Comunidad de Madrid que han calcinado por lo menos 6.000 hectáreas hasta ahora, en lo que según acaba de confirmar la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, es el peor incendio de la historia de esta comunidad.
14: Los incendios están muy activos y como estamos viendo, estamos en una situación inédita, en una tormenta perfecta, de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, no da tregua.
13: El fuego en Madrid ha obligado a evacuar otros tres municipios, Navas del Rey, hacia donde se dirige el fuego, Chapinería y Colmenar del Arroyo. Con estos tres municipios son ya en torno a 20.000 los desalojados. Los esfuerzos se centran ahora en tratar de frenar estos incendios que están inextinguibles y esta tarde se espera que sea la más crítica, especialmente por la meteorología adversa y en concreto por el viento que sopla bastante fuerte.
12: Preocupa además que este incendio de Madrid salte de comunidad y se junte con el de Burgohondo, en Ávila. Allí son ya 1.500 las personas evacuadas, sigue fuera de control y se teme que la evolución del viento en las próximas horas también complique aún más las labores de extinción. Acaba de terminar la reunión en el Centro de Coordinación. Ahí está Lorena García. Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. A la 1:30 se ha decretado la evacuación de la zona periurbana y diseminados pertenecientes al municipio de Cebreros, que se unen así a los evacuados de las otras localidades que ya en la jornada de ayer tuvieron que abandonar sus hogares. Vecinos a los que se les recomienda también cerrar puertas y ventanas y permanecer en el interior de sus viviendas. Además, se pide a los residentes de aquellas casas que estén cerca de zonas de arboladas que sean desalojadas y acudan al polideportivo municipal. Los equipos de extinción continúan trabajando para frenar el avance de un incendio que continúa descontrolado. El comportamiento del incendio ha estado condicionado desde el primer momento por el viento. Hoy se esperan de nuevo rachas de hasta 50 kilómetros por hora.
12: En total son, por tanto, más de 20.000 las personas evacuadas. La situación en estas dos zonas ha provocado que se declare la emergencia nacional por segunda vez en España. La primera fue con el apagón. Es el ministro Grande Marlaska esta mañana, después de la reunión del Comité Estatal de Coordinación que ha presidido Pedro Sánchez.
16: El día de hoy es un día difícil, un día complicado. Tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento, tenemos unas estimaciones superiores a 50 kilómetros hora, la temperatura tampoco nos va a dar ninguna facilidades y tampoco lo que es el grado de humedad.
12: Por eso la Unidad Militar de Emergencias ha pedido ayuda a Europa y la Comisión Europea ha movilizado ya 4 aviones, 2 desde Grecia y otros 2 desde Italia para ayudar a combatir estos incendios. A partir de las 2:30 nos vamos a preguntar, más allá de lo obvio, por qué es tan peligroso que dos fuegos se acaben convirtiendo en uno y también repasaremos lo preparadas que están estas dos comunidades que son las más afectadas en este momento. Todo en un día en el que los termómetros están empezando a bajar pero sigue haciendo muchísimo calor. El mapa sigue lleno de avisos naranjas y amarillos por altas temperaturas e incluso a esta hora destaca un aviso rojo en Almería, donde pueden superar los 44 grados. Nuria Cero, buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes. Hoy han bajado las temperaturas, aún así el calor es intenso en el este del país, incluso el calor será extremo en Almería, donde está activado el aviso rojo. Ya está lloviendo en Galicia y esta tarde allí habrá tormentas fuertes. También habrá tormentas en el Principado de Asturias, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. El viento se está dejando notar en el centro peninsular y esta tarde dejará rachas fuertes. Los alisios son los protagonistas en Canarias y mañana seguirán soplando. Mañana sábado siguen bajando las temperaturas, aunque en la Comunidad Valenciana el descenso llegará el domingo. Mañana será una jornada inestable en la mitad norte peninsular y esperamos una máxima de 26 grados en Bilbao, 29 en Madrid y 37 en Valencia.
12: Los incendios son el gran asunto en el que nos centraremos este viernes, que trae también novedades judiciales en torno al caso Zapatero y el rescate de Plus Ultra. Lo último es que el juez Calama ha rechazado el recurso del expresidente y llama a declarar a los directivos de la aerolínea que han señalado en un escrito a Zapatero. Miguel Ángel Campos.
18: El juez rechaza la nulidad del caso Zapatero porque debe plantearse ante resoluciones firmes y estamos en fase de instrucción y porque la petición es extemporánea al haber transcurrido el plazo de 20 días para presentar estas iniciativas desde que fue notificado. En otra resolución, el juez acuerda citar como imputados el 7 y 8 de septiembre a los dos directivos de Plus Ultra que han apuntado a Zapatero. Ambos creen que participó en el rescate, pero no saben ante quién influyó y ni siquiera si influyó ante alguna autoridad o funcionario público.
11: Hora 14, con Javier Liébana.
12: Y en la redacción de informativos, Toñi Fernández, pendientes de las reacciones por el último anuncio de aranceles de Donald Trump a medio mundo.
19: Bruselas rechaza las nuevas tasas, pero respira aliviada ya que están por debajo del tope del 15% acordado hace un año con Washington. La misma Bruselas acusa a TikTok de incumplir la ley por no garantizar cuentas seguras a los menores y exponerlos a comportamientos depredadores. Y la policía irlandesa, lo acabamos de saber, acaba de anunciar, que ha encontrado el mayor coche bomba localizado en años. Cree que estaba preparado para ser utilizado en Irlanda del Norte.
12: Con la producción de Minerva Marcos y con Emilio Escribano y Borja González en la técnica comenzamos. Son las 2 y casi 6 minutos.
11: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana hemos hablado mucho de prioridad nacional, de los efectos prácticos con la limitación de acceso a determinados colectivos, ayudas sociales o ayudas para la vivienda. Pero hay también otra consecuencia no menor. ¿Cómo va calando esa idea de que los españoles primero, entre los de aquí, y cómo perciben este fenómeno y esta atmósfera creada quienes vienen a trabajar a nuestro territorio? ¿Cómo puede esto aumentar su inseguridad y su miedo a la hora de acercarse a los servicios públicos? Entidades como el Sindicato Comisiones Obreras o formaciones políticas como el PSPB ya se plantean recurrir la legalidad de esta norma de los presupuestos de la Generalitat, pero mientras la extrema derecha ya ha conseguido imponer su marco ideológico a través de su instrumento favorito, el miedo.
11: Hora 14, Comunidad Valenciana.
20: José Forero Romero, buenas tardes.
21: Buenas tardes, Ana.
20: Y claro, hay inquietud y miedo entre las personas migrantes que viven en la Comunidad Valenciana ante la introducción en la Ley de Presupuestos de la Generalitat de ese término de prioridad nacional.
21: La secretaria de Migraciones de Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana, Isa Barrajón, en declaraciones a la SER explica que han aumentado las consultas, que están preocupados y que tienen miedo por lo que eso pueda suponer.
22: Evidentemente están con miedo y con sensación de que no se les quiere en este país. Nosotros lo que tratamos de transmitirles es que eso no es la mayoría. La mayoría de este país, por supuesto, que les reconoce, que les quiere y además sabemos, aunque solo sea por una cuestión utilitarista, que no me gusta, pero es que se les necesita. Evidentemente que sí, pero bueno, aún así, efectivamente, ellos están muy, muy indignados y profundamente preocupados.
21: Lamenta Barrajón que por una cuestión de supervivencia política el PP se haya plegado a las exigencias, dice, racistas de Vox. Además, le parece cínico que el Partido Popular niegue la evidencia y diga que es arraigo cuando lo que está escrito es prioridad nacional. y cuando arraigo y empadronamiento ya estaba contemplado para vivienda y renta valenciana de inclusión. Esto no es más, dice, que la sumisión del PP a Vox.
22: Al PP lo que hace es plegarse al discurso xenófobo de la extrema derecha, porque además ellos saben muy bien que lo que muestra la evidencia científica es que las personas migrantes aportan mucho más de lo que reciben. Trabajan, cotizan, pagan sus impuestos, son fundamentales para el desarrollo humano y económico, no solo de este país, de sus países de origen también. Tratar de dejarles al margen de la red de protección social es una irresponsabilidad política por parte del Consejo del PP. Además, insisto, posiblemente inconstitucional.
21: Por eso, Comisiones Obreras apoyará y promoverá acciones legales y sindicales para frenar cualquier vulneración de derechos en las normas autonómicas. Barrajón subraya que hablamos de derechos fundamentales.
1: Y ya saben que sobre este asunto ha habido también una polémica política en las últimas horas. La secretaria general de los socialistas, Diana Morant, que ha visitado Elche, niega haber comparado a Alberto Núñez Feijóo con Hitler y señala que lo que hizo fue hacer un paralelismo entre la prioridad nacional y el gobierno de la Alemania nazi, que empezó aplicando políticas con el lema de los alemanes primero. Morant insiste en que es una reflexión sobre a lo que conduce la puesta en marcha de políticas racistas, como a su juicio han aprobado PP y Vox en la ley de presupuesto.
3: Creo que es un mal comienzo que empecemos algunas fuerzas políticas, en este caso el PP y Vox, a implantar ese tipo de políticas que provocan luego reacciones en la sociedad, políticas que infunden odio, que enfrentan a unos ciudadanos con otros, y a mí me preocupa porque hay gobiernos que empezaron así y he hecho ese paralelismo.
1: Pero el portavoz del Consejo, Miguel Barrachina, afirma que Pedro Sánchez debería cesar inmediatamente a Diana Morant si ella no abandona su cargo por esa equivocada comparación entre Hitler y Alberto Núñez Feijóo, y afirma que se equivoca tanto cuando habla como en elegir a sus colaboradores. Y nombra a su secretario de organización, Vicent Mascarell, que va a ir a juicio, a Ábalos, que fue su número dos en la lista del Congreso, y a Zapatero, que es su padre político.
4: Por la frivolización de poder comparar a Hitler con un presidente querido, votado en la Comunidad Valenciana y en España, como es Alberto Núñez Feijóo. Y por tanto, yo lógicamente pido que si Pedro Sánchez no es capaz de destituir a Diana Morant lógicamente presente su dimisión. Es incapaz de representar ni siquiera a los valencianos que están en la oposición. Diana Morant ha demostrado tanto acierto eligiendo sus frases como a sus colaboradores.
1: Declaraciones de Miguel Barrachina tras el pleno del Consell. Allí también ha afirmado que los 11.000 millones de quita de deuda que propone el gobierno son insuficientes, un parche que no resuelve el grave problema de los valencianos, que es la infrafinanciación.
21: Por eso insiste en reclamar un nuevo modelo de financiación pactado entre todas las comunidades y que resuelva de verdad la condonación de la deuda derivada de esa infrafinanciación.
4: Y por tanto, la quita de la deuda no resuelve el problema. La deuda es una de las consecuencias de un problema que se deja sin resolver, que es el de la infrafinanciación autonómica valenciana. Somos el territorio peor financiado por Pedro Sánchez y, por tanto, lo que pedimos es un nuevo modelo de financiación dentro del cual la quita de la deuda o no ha de ser una parte de esa solución integral. Insisto, es un parche.
1: Y el Pleno del Consell, que ha autorizado también a la Abogacía de la Generalitat a ejercitar la acción popular en los casos relacionados con los últimos asesinatos machistas en la Comunidad Valenciana, el de Callosa de Segura y en la pedanía alicantina de El Fenollar, que ocurrieron los pasados meses de junio y julio, respectivamente. Y en el Ayuntamiento de Alicante, los grupos de izquierda han abandonado la sesión de la Comisión Municipal sobre las viviendas de protección pública del Esnaus tras el plantón del alcalde Barcala, que estaba convocado para comparecer hoy. Además, están preparando una declaración conjunta de urgencia en el pleno del próximo jueves para exigir la dimisión de un alcalde que critican es incapaz de dar explicaciones a la ciudadanía. Radio Alicante, Omar Sancho.
23: PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem consideran que la negativa del alcalde Barcala al comparecer es un desprecio institucional sin precedentes hacia el Pleno del Ayuntamiento y hacia la ciudadanía, y recuerdan que el PP votó a favor de esta comisión que se ha convertido en la comisión de las sillas vacías. Escuchamos a la socialista Ana Barceló, a Rafa Mas de Compromís y Manolo Cope de Esquerra Unida.
24: La ausencia de Barcala ha certificado el cierre de esta comisión después de todo un teatro.
25: Es un alcalde mentiroso que se ha escondido y si no, tendrá que ser expulsado por la ciudadanía el mayo del 27.
26: Reclamamos la dimisión de Barcala no porque no haya venido una sesión, sino porque ha incumplido su palabra, porque ha permitido el bloqueo de la comisión.
23: Vox, aunque ha sido el único grupo de la oposición que no ha abandonado la comisión, también se muestra muy crítico con el alcalde Barcalal, que acusan de esconderse. Su portavoz, Carmen Robledillo, añade que quieren finalizar la comisión para poder ofrecer, aunque sea, unas conclusiones mínimas a la ciudadanía. Y en cuanto a la petición de dimisión del alcalde, anuncia que estudiarán primero el documento que presenten los grupos de izquierda antes de tomar una decisión.
20: Gracias, Omar. Por cierto, también de Alicante, la portavoz de los socialistas en ese ayuntamiento y exconsellera de Sanidad, Ana Barceló, ha anunciado hoy que no repetirá como candidata a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de mayo de 2027. Barceló dice que seguirá solo como militante, asegura que es una decisión personal que ha meditado largo tiempo y que comunicó internamente al partido hace bastantes meses ya, en diciembre del año pasado. Y ayer les contábamos la denuncia que de la coordinadora feminista de Elche, que reclama al Ministerio de Igualdad, a la Generalitat e incluso se plantean llegar a la UNESCO, que termine con la exclusión de mujeres y niñas en los papeles principales del Misteri. Hoy le ha respondido el patronato del Misteri, dice que no se plantean cambiar nada para, dicen, preservar la tradición. Radio Elche, Mario Abril.
2: El presidente del patronato del Misteri de Elche, José Manuel Sabuco, ha rechazado modificar la participación femenina en las representaciones tras la denuncia anunciada por la coordinadora feminista de Elche. En declaraciones a Radio Elche ha defendido que la obligación del patronato es preservar la esencia de la festa, tal y como marca la ley del Misteri y el compromiso adquirido con la UNESCO. Sabuco sostiene que la presencia de la mujer ya está garantizada en los órganos de gobierno, las comisiones de trabajo y la escolanía, donde participan 15 niñas, por lo que descarta abrir los papeles de la representación a las mujeres.
5: Desde el patronato que creemos que la representación de la mujer dentro del patronato está garantizada. Está garantizada porque la mujer está presente en los órganos de gobierno, tanto en la Junta Rectora como el patronato rector. Nuestra escolanía cuenta con la participación de niñas, de mujeres, son 15 niñas. Es decir, creemos que la participación en el Misteri no implica únicamente cantar en la festa.
20: Y en Alicante ha quedado en libertad la pareja detenida por abandono de una menor de 2 años que fue hallada en la calle sucia y desatendida. La pequeña ha quedado bajo tutela de la Generalitat y los padres han quedado investigados por un delito de abandono. Deberán comparecer ante el juzgado cuando se les requiera. Y el Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA de la Guardia Civil, ha denunciado a más de 30 empresas por infracciones relacionadas con vertidos ilegales y de gestión irregular de residuos en distintos municipios de Castellón. Estas infracciones podrían conllevar sanciones de hasta 3,5 millones de euros.
21: El operativo se ha desarrollado ante el aumento de vertidos incontrolados en caminos rurales, barrancos, parcelas, montes y otros espacios naturales de la provincia. Una situación que, según la Guardia Civil, provoca un impacto ambiental y paisajístico y supone un coste para las administraciones encargadas de retirar y gestionar los residuos. Durante las inspecciones, los agentes localizaron principalmente residuos procedentes de la construcción y demolición, así como otros materiales cuya gestión debe realizarse a través de gestores autorizados.
20: Y los reventones cálidos que se registraron ayer por la tarde en zonas del sur de Alicante dejaron rachas de viento de hasta 107 kilómetros por hora y con caída de árboles en la vía pública. De hecho, Emergencias gestionó unas 24 incidencias por este motivo. Esta tarde hay aviso amarillo por tormentas con probables rachas de viento muy fuertes, también con granizo en el sur de la provincia de Valencia, y aviso amarillo, ya saben, por temperaturas máximas cercanas a los 40 grados en la mayor parte de la provincia de Alicante y en el interior de Valencia. Y para mañana se espera cielo despejado. En el interior norte de Castellón por la tarde puede caer algún chubasco. La buena noticia es que las mínimas van a bajar y las máximas también lo van a hacer en el interior, pero atención al ascenso de las máximas en el litoral por el viento de poniente. Se van a alcanzar valores cercanos a los 40 grados, por ejemplo, en la ciudad de Valencia. Y el domingo, temperaturas en descenso que se notará sobre todo en el litoral. Esto de todo por nuestra parte. Escuchan Hora 14, son las 2:17 de la tarde.
6: Hora 14. Hora 14 Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
7: Bona vesprada, avui és divendres, és 24 de juliol. Després de diversos dies de calor extrema, les temperatures comencen a donar una lleugera treva, encara que el termòmetre continuarà molt alt. I les tempestes guanyaran protagonisme durant les pròximes hores. Avui, bona part d'aquest protagonisme també està a l'agenda, perquè arriba un cap de setmana ple de festes, concerts, cultura i activitats arreu de tota la comarca. Però abans de tot, cal saber si passarem calor o no. Lluís Francesc, bona vesprada.
0: Hola, Tomàs, molt bona vesprada. Cap de setmana amb temperatures en progressiu descens, ací a Ontinyent i a la Vall del Baida. De moment, este divendres, seguim amb avisos per altes temperatures i per tempestes a l'interior sud de la província de València. De moment, tenim temps algo inestable, poc nuvolós, anant a nuvolositat d'evolució, amb vent variable durant el divendres i temperatures màximes al voltant dels 38 graus. Les mínimes estan sent molt altes, però aniran baixant els pròxims dies. Dissabte, temperatures ja rondant dels 36, sense avisos, i amb vents de mestral pel moment moderats. Diumenge baixen de nou les temperatures, a més tindrem nuvolositat creixent amb les hores i no descartem la probabilitat d'alguna tempesta vespertina.
7: En aquests moments la temperatura Ontinyent és de 35 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 31 i els 37. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 34 a Llutxent i 36 a Fontanars. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
8: Escolta, Carmen, que no et passe com l'any passat, que enguany l'entrada d'Ontinyent la veiem assegudes, te ho jure.
9: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
8: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
9: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
10: Como cada viernes, la información más próxima te espera en Loclar. Ya puedes encontrar la edición en papel de Loclar en los kioscos y puntos de venta habituales. Toda la actualidad de Ontinyent y la comarca. Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, deportes y la vida de nuestra localidad en las páginas de Loclar. Infórmate con rigor y proximidad. Infórmate con Loclar.
7: No deixem enrere l'horatge. La nit ha tornat a ser especialment sufocant a la nostra comarca, amb temperatures excepcionalment altes, fins i tot passada la mitjanit. Esteban Arroyo, bona vesprada.
13: Bona vesprada, Tomàs.
7: Segons les dades d'Avamet, Agullent va registrar 35 graus cap a les 12 de la nit, mentre que Atzeneta d'Albaida va arribar als 34. A Ontinyent, els termòmetres se marcaven encara 33 graus. Albaida es mantenia amb 31 i Fontanars dels Alforins no baixava dels 30.
13: Ara bé, el pic de l'onada de calor ens ha deixat temperatures extremes amb màximes de 43 graus a Albaida, Ontinyent i Fontanars dels Alforins i de 42 graus a Aielo de Malferit. Uns registres que van obligar a activar dispositius especials i mesures extraordinàries a tota la comarca davant el risc extrem de calor i incendis. Ara, l'avís d'Aemet ha baixat a nivell groc. Tot i això, les temperatures encara poden arribar als 39 graus, mentre que la calor donarà pas a un altre fenomen que caldrà seguir molt a prop, les tempestes, amb possibilitat de reventons càlids.
7: I anem amb la crònica local, i és que l'Ajuntament d'Ontinyent ha adjudicat per prop de 192.200 euros les obres de reforma del conegut com a carrer de la Pilota, al barri del Poble Nou. Els treballs que executarà l'empresa local Reicops Reformes i Construcciones en un termini de 4 mesos compten amb una subvenció de 150.000 euros de la Diputació.
13: L'actuació inclourà la reurbanització integral del carrer amb una plataforma única, renovació de paviment, xarxes d'aigua i sanejament, nou enllumenat LED i millores d'accessibilitat. A més, l'espai s'adaptarà per facilitar la pràctica de la pilota valenciana, preservant així un carrer amb un gran valor històric i tradicional per a la ciutat. El regidor de Territori és Òscar Borrell.
14: Una reforma integral per a canviar tot el paisatge, tota la vegetació i després canviar totes les canalitzacions i els serveis que anaven pel carrer de l'Alte de Sant Joan, en el centre del Poble Nou, i a més el que farà serà la inversió de quasi 200.000 euros que gràcies a la subvenció de la Diputació de València podrem reformar el carrer de la Pilota, un carrer històric, un carrer que existeix on tinguem des de fa molts anys i que tornarà a la pràctica esportiva.
7: I a la crònica política ens uneix crítica al vot del PSPB i Compromís a la Diputació de València després que els dos grups no donaren suport en la Comissió d'Hisenda a una ajuda de 40.000 euros per a Diem Ontinyent, destinada al programa de suport integral a persones amb problemes de salut mental i les seues famílies.
13: La proposta va aixir endavant en els vots d'Ens Uneix, Partit Popular i Vox i es votarà definitivament en el pròxim ple provincial. La vicepresidenta primera de la Diputació i portaveu d'Ens Uneix és Natàlia Enguix.
26: En este cas és especialment dolent, perquè si haguera estat per Compromís i PSOE al ple de la Diputació no es tractaria l'ajuda de 40.000 euros a una entitat tan volguda per totes i tots com a Diem. Des d'ací demane tant a Compromís com a PSOE, que en el plenari de la Diputació, almenys, voten a favor de l'ajuda a Diem.
11: Bueno, i del PSPB d'Ontinyent cal estar atents perquè esta nit es celebra el seu tradicional sopar d'estiu, que reunirà prop d'un centenar de militants, simpatitzants i càrrecs institucionals. L'acte comptarà amb la participació de la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torró, així com de la delegada del govern, Pilar Bernabé, i altres representants socialistes.
13: La trobada servirà per tancar el curs polític i reivindicar, sota el lema Recuperem el que importa, el treball dels governs socialistes en matèria de reindustrialització, serveis públics i cohesió social.
11: Ara, agafem aire i ens centrem en la memòria històrica. 2 i 23.
12: Després de l'èxit de les dues edicions anteriors, este dissabte 25 de juliol a les 11 de la nit, torna a l'Olleria a disfrutar d'una nit esgarrifosa de supervivència zombie. Consulta els detalls de l'inscripció en la web lovezombies.es. Els menors de 15 anys hauran d'estar acompanyats d'una persona adulta i de 16 i 17 anys amb una autorització prèvia. No t'ho perdes. Vine a viure una nit de terror a l'Olleria.
15: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Ulsan Motor. Concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. O en su web, kiaulsan.com.
16: Kia. Movement that inspires.
11: I tornem a parlar de la Diputació perquè reforçarà enguany la seva aposta per la memòria democràtica amb un increment del 20% en les ajudes destinades a recuperar, conservar i difondre la història de la Guerra Civil, la dictadura i la transició.
13: En total, la institució provincial destina més d'un milió d'euros per a finançar mig centenar de projectes impulsats per ajuntaments i associacions de tota la província. La vicepresidenta primera de la Diputació i responsable de l'àrea de memòria democràtica és Natàlia Enguix.
26: Des de 2023 hem duplicat les ajudes per a polítiques de memòria democràtica. Portem quasi 5 milions d'euros invertits en la present legislatura, entre campanyes d'exhumació i identificació, recuperació d'espais de la memòria i activitats divulgatives. Enguany hem incrementat un 20% les ajudes per a municipis i associacions memorialistes, que són les que ara hem adjudicat. Parlem de 875.000 euros per a ajuntaments i 200.000 per a associacions.
11: I a la Vall d'Albaida, tres municipis es beneficiaran d'aquestes subvencions. Ontinyent rebrà prop de 10.400 euros per al projecte Quan només queda la terra, una iniciativa de recuperació i posada en valor de la memòria històrica al cementeri municipal.
13: La Pobla del Duc comptarà amb quasi 5.800 euros per a la tercera fase de recuperació dels refugis antiaeris de Misena i Casa Alta, mentre que Alfarrasí obtindrà 3.200 euros per a la campanya audiovisual Les veus d'un poble, el canvi cap a un model democràtic, centrada en recopilar i difondre testimonis sobre la transició democràtica. De nou, en Guix.
26: Entre les actuacions subvencionades enguany trobem la recuperació d'espais municipals com refugis, trinxeres i monuments commemoratius en honor de les víctimes. Estos espais són importants perquè en ells es troba la història que hem de conèixer per a que no torni a repetir-se un dels pitjors episodis de la nostra història.
11: I tenen tota la informació disponible al web de Ràdio Ontinyent. Municipi per municipi. L'Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida ha obert la convocatòria pública per a cobrir la plaça de jutge de pau titular, després de la renúncia de Vicente Durà Descalç, acceptada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana l'1 de juliol d'enguany.
13: Les persones interessades que complisquen els requisits legals disposen de 10 dies hàbils per a presentar la seva sol·licitud al registre de l'Ajuntament a través de la seu electrònica o pels mitjans previstos en la legislació vigent. Si no es presenta cap candidatura, serà el ple municipal qui designe lliurement la persona que ocuparà el càrrec d'acord amb la normativa.
11: I els jutges velen per la seguretat i també pel civisme, algo que no ha passat ni a Alfarrasí ni a Albaida, perquè l'Ajuntament d'Alfarrasí ha condemnat els actes vandàlics registrats al camp de futbol municipal, on han aparegut destrossades les papereres instal·lades recentment. El consistori ha lamentat els danys en un espai públic que és de tots i recordo que aquestes actuacions es paguen amb diners de tota la ciutadania.
13: I a Albaida, recorden que el municipi disposa de coparc mòbil i servei de recollida de voluminosos i adverteix que abandonar residus al carrer pot comportar sancions de fins a 1.000 euros. També animen a la ciutadania a avisar la policia local davant qualsevol conducta incívica per facilitar la identificació dels responsables.
11: I ens anem ja a l'agenda d'un cap de setmana doncs, que ve carregat d'actes de tot tipus. A Ontinyent, la programació arrenca avui amb una nova nit de piscina dins de l'estiu jove. La piscina municipal obrirà des les 11 de la nit a la 1 de la matinada amb tobogans aquàtics, música i entrada gratuïta. El plat fort arribarà dissabte a les 8 de la vesprada amb el concert extraordinari del centenari del mestre José María Ferrero, una cita històrica que reunirà per primera vegada les quatre societats musicals de la ciutat a l'esplanada de Tortosa i Delgado. Rafa Soler és el coordinador de la comissió del centenari.
1: Això era una cosa que sabíem que sí o sí teníem que fer, i aquests últims 4 mesos ha sigut quan més de ple s'han clavat en el tema del concert per tot el que portava, tant tècnica com d'infraestructura, ¿vale? I sí que teníem sempre clar que devia de ser una cosa de les quatre bandes federades que Ontiniente, vale, creiem que això seria algo històric.
13: I la jornada es completarà a les 11:30 de la nit amb una nova edició de l'antic Alardo, que tornarà a omplir de pólvora i tradició els carrers del centre històric.
11: Sense gir de la comarca, l'Olleria viurà avui la proclamació de les reines, les Corts d'Honors i els capitans de les festes patronals i de moros i cristians, a més de la presentació del llibre de festes. Juan Ricardo Ruano, regidor de festes, ha estat al nostre Avui per Avui.
3: Esta nit anem a proclamar